0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú y yo no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Yo solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Bla, bla, bla, bla, te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que... La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

però sempre tens la sort de trobar un dia que els estorrells tinguin ganes de jugar. Quina meravella, quina meravella té la vida.

sals i terra, mirall i ocells, d'una illa sempre nostra, el detente va la mai desdit i el mocador groc sota el coixer. Si sabessis com t'enyoro, cor de lleó i àliga daurada i les taronges de l'alè.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Fa un mes vaig fer un abecedari de grups que han participat a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que malauradament, i per les circumstàncies que tots ja sabem, no es va poder portar a terme. Ara els hi proposo fer-ne un amb els grups que han participat a la cantada d'havaneres de l'Escala, avui posant rumb cap a l'Alt Empordà, cap a una vila de mariners, de sal i d'anxoves. Ens n'anem a l'Escala. Tanquin els ulls i els hi semblarà estar assegut davant la platja de les barques, sentint el xipolleig de l'aigua, el caliu de la gent i la màgia d'una de les cites més emblemàtiques del nostre cant mariner. He resseguit l'alfabet de cap a cap per recordar tots els grups que han passat per la cantada escalenca. Com que en moltes lletres hi trobarem més d'una formació, he seleccionat el grup més veterà, o aquell que no l'hem vist gaire a les cantades d'aquest tipus. Un homenatge sonor als grups més fidels i estimats d'aquesta gran festa de la cançó. I si em volen acompanyar, comencem.
2: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: I amb l'A hi tenim un grup que només va participar una vegada. De Lleida han vingut dos grups. Un va ser Boira, no fa pas gaire, i a l'any 2007, amb una cantada accidentada, va venir el grup Arrels de Terra Ferma, que l'escoltarem amb aquest tema, Terra Ferma.

Abans els hi deia una cantada accidentada perquè els grups cantaven dalt d'una barca. Va entrar un xic de mal temps i la cantada es va haver d'acabar abans d'hora perquè no passés mals majors. El grup Arrels de Terra Ferma, amb la lletra A, que l'hem escoltat, amb aquest tema, Terra Ferma. I anem amb la lletra B i un grup que hi ha participat diverses vegades, molt estimat, a la Vila Escalenca, ja que a part de la cantada també ha participat amb la festa de l'anxova. Ells són Barca de Mitjana i l'escoltarem amb un so que a mi em va fascinar la primera vegada que el vaig escoltar. És el so Maresme. I ho farem amb aquest tema, Aurora.

Hem escoltat Aurora del grup Barca de Mitjana amb la lletra B. I ara anem amb un grup amb la lletra C que ells no surten gaire del seu territori, és a dir, de casa seu, de Cadaqués. Són Cap de Creus, que han participat dues vegades a la cantada de l'Escala cap als seus inicis. I escoltarem una cançó típica d'aquella zona, de Cadaqués, Espinzell d'en Cruanyes.

acabem d'escoltar aquesta cançó molt arrelada a la vila de la Mar d'Amunt, a Cadaqués, per al grup Cap de Creus, Espinzell d'en Cruanyes. Anem ara amb el primer grup escalenc que trobem en aquest abecedari, amb la lletra E, que va participar a l'any 1983, tan sols una única actuació, i amb una cantada que es va aprofitar per fer-la dins el marc de la Festa Major escalenca. Ells són, com els deia, Estrella de Mar, i escoltarem aquesta Cançó de Mariner.

escoltat aquestes veus tan infantils del grup Estrella de Mar, format per els germans Carbó, fills del gran tenor com va ser el Llucià Carbó, i també per la Sílvia Pagès. A continuació, ens anem amb la lletra G, amb el grup Gavina, també amb una sola participació, l'any 1998. I els hi va agradar tant participar en aquesta cantada de Veneres de l'Escala que en varen fer aquesta cançó dedicada en aquest municipi a l'Empordanès, l'Escala.

Lluís Maria Nubiola, que va voler dedicar aquest tema en aquesta població que els va convidar l'any 1998 per formar part de la cantada, el grup Gavina. I si abans parlàvem del primer grup que trobàvem en aquest abecedari, ara anem amb el segon, que de fet en aquí hi ha el pare de dos components del grup Estrella de Mar, en Llucià Carbó. És les veus dels Pescadors, amb un tema que ells van agafar la part original tal com es va fer, tot i que després es va canviar el títol en Pescador Soc d'una Cala, però ells van recuperar el Pescador Soc de l'Escala, que és el que escoltarem a continuació.

escoltat les veus dels pescadors amb Pescador Soc de l'Escala. De fet, l'últim enregistrament del Portbó també amb aquest mateix títol, La Cala per l'Escala. Era amb la lletra L. Passem a la lletra M i també amb un grup que hi va participar una sola edició, l'any 2011, liderat per el gran compositor Josep Maria Roglán. És el grup Morralla i escoltarem una cançó que dona títol a un dels seus treballs discogràfics, La Noia.

0: Acabem d'escoltar La noia del peix del grup Morralla amb la lletra M en aquest repàs que fem de grups que han participat a la cantada de l'Escala en format d'abecedari. I de la M ens anem a la N. També ja els explicava a Calella que la Neus Mar la considerem com grup, ja que la seva presentació sempre és Neus Mar Grup. I ho farem amb una cançó que a mi personalment m'agrada molt i de la manera que l'interpreta la Neus i el seu grup, com és La Niña Cuca.
1: Que no pare la bola, pa-quiri, pa-quiri, va.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Una cançó de Jaume López que la Neus Mar ens acaba d'interpretar, aquesta Niña Cuca. I tornem a grups escalencs, perquè ara en vindran dos de seguits. També els haig de dir, també veuran que ens saltem algunes lletres perquè no hi tenim cap grup. Toca ara la lletra O i Oreig de Mar. I d'Oreig de Mar hem d'escoltar aquesta cançó que el seu fundador va fer l'adaptació al català de la coneguda Golondrina de Amor, convertint-la en Oreneta Gentil.

aquesta oreneta gentil que moltes vegades obre les cantades del grup Oreig de Mar, una composició feta per en Ferran Català en quant a la lletra, una adaptació al català. I la música se li atribueix al compositor de Torrevieja, Ricardo Lafuente. I de l'Oreig de Mar anem als Pescadors de l'Escala, que és el grup que hi ha participat més vegades a la cantada escalenca, no totes les edicions, però déu-n'hi-do. I ens interpretaran el Tresor de l'Escala. I què és el Tresor de l'Escala? Escoltin, que en sortiran de dubtes.

l'inici de l'escala hem de parlar del tresor, és ni més ni menys, com ens han interpretat els pescadors de l'escala, la famosa anxova de l'escala. No la trobaran enlloc més, això ben segur. Passem ja a la lletra R, amb un grup que també només hi va participar l'any 1997, un grup que va deixar d'actuar, després hi va voler tornar, però no va tenir continuïtat. És el primer grup que es va formar a Roses, amb el nom de Roses Canta, i escoltarem aquesta adaptació al català que varen fer de la coneguda La Paloma de Sebastián Iradier, convertint-la en La Coloma.

de la R a la S, amb un grup que hi participarà aquest any. Segurament, com escoltin aquest programa, ja hi haurà participat, perquè, a diferència de la majoria de les cantades de gran format amb tres grups, la cantada de Havaneres de l'Escala sempre es fa el primer dijous del mes d'agost. Ells són de l'Havana i ens faran ballar a ritme de rumba amb la rumba de l'Havana.

Hem escoltat Son de l'Havana amb aquesta La Rumba de l'Havana. I ara anem a la lletra T. Hi trobem el grup Terra Endins, que també hi va participar a les primeres edicions, però després ja no han tornat a venir. Esperem, doncs, que els puguem veure algun que altre dia. Això sí, tenen la seva tradicional cantada el 15 d'agost a Cala Montgó. Terra Endins té dues cantades en el seu calendari, com és la de Sant Narcís a les escales de la catedral i la Cala Montgó, l'escala guió Torroella, perquè Cala Montgó una part és escalenque i l'altra de Torroella de Montgrí. Dues cantades fixes en el seu calendari, això vol dir que no faci més cantades, que quedi clar. Escoltarem aquesta havanera gironina que van estrenar a la primera edició de la cantada que es va fer a Girona, la cantada del Foment, i sona així.

Hem escoltat aquesta habanera gironina que, com els dic, la varen estrenar a la cantada del Foment, que es va començar a celebrar l'any 2025 i enguany ja s'ha fet la seva segona edició. Esperem que en vinguin moltes i moltes més. Passem ja a la lletra U, amb el grup Ultramar, i es portarà la beguda oficial de la cantada de veneres, perquè el cremat, una beguda calenta, en ple mes de juliol o agost, a vegades sembla que sigui difícil, però bé, la gent s'ho veu i ja podem dir que és la beguda oficial de les cantades de veneres. Ens portaran aquest tema, Bon Cremat.

0: I amb aquest tema arribem al final d'aquest recorregut tan especial per la història de la cantada d'Havaneres de l'Escala. Ha estat un plaer gegant viatjar a través del temps i de la música, recordant aquelles formacions que fent ressonar la seva veu a la platja de les Barques, grups que s'han convertit en part del paisatge, de la memòria col·lectiva i del cor d'aquesta vila marinera i empordanesa. Gràcies per compartir la passió per la cançó de taverna. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Bon dia, són les 9, us parla Eduard Baris. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de costa. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada d'avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de pluges. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi precipitacions, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, fins i tot un avançament electoral, tot i que sosté aquest divendres que encara no està en aquesta pantalla. Per la seva banda, la Generalitat també busca activar la classe mitjana per a comprar de forma conjunta els pisos que es volen vendre els fons d'inversió arran de les polítiques de regulació del mercat de l'habitatge com la contenció de rendes dels lloguers. El govern publicarà a partir del gener de 2027 un nou paquet d'ajuts que pretén incrementar el parc protegit i ajudar els majors de 40 anys a tenir més estabilitat habitacional. La Generalitat assumirà el 50% de la propietat dels habitatges i la persona hi podrà viure com a copropietat durant 50 anys. El Departament de Territori estima que la primera convocatòria d'ajuts amb un pressupost de 100 milions podria servir per a comprar conjuntament al voltant d'uns 2.000 pisos. I encara més habitatge, en aquest cas manifestacions, i és que ahir 800 persones van protagonitzar dos talls a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana amb 500 persones i una altra a Plaça Espanya amb 300, segons xifres de l'Ajuntament, precisament després de la no aprovació dels dos decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats. Els manifestants van exhibir una pancarta amb el lema "Cauen els decrets, bloquegem-ho tot". Les dues protestes, això sí, van transcórrer sense incidents. I en plana cultural, les colles castellers ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Toda la noche es que voy a la disco a perrear. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
3: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: és FM.
1: Com que no? Aquí sí que escoltes la millor música. És la teva sintonia, és la teva ràdio en aquest punt del dial 107.3.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Vueltas.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Ràdio Vilafant 107.5.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens

0: veure-hi millor.
1: I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 al matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Blanc, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.

0: 107.3 FM.
1: Té nou tema musical i nosaltres a Ràdio Vilafant sempre us oferim les novetats, com aquest tema d'Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar, ho tens aquí, a Ràdio Vilafant.

0: Play.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento la ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
3: La teva companyia.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: De colors, sí, de colors, és el treball musical de Brou.

0: 93 FM.
1: Estàs a Ràdio Vilafant. El teu moment, el teu ritme, la teva música.

0: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa. A qualsevol punt es poden acumular durant la jornada avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla inuncat d'emergència alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, creu precisament que el president Pedro Sánchez actua més en clau electoral que per solucionar el problema de l'habitatge. Així ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha destacat que el seu grup parlamentari està convençudíssim del no. Els dos reials decrets n'assumeixen el risc i estan preparats per a unes hipotètiques eleccions. Nogueras també ha dit que per ara l'executiu no els ha contactat sobre qualsevol proposta alternativa. I en marxa al pavelló Puigverd de Castellà del Vallès la novena edició de les Resiolimpiades, un projecte socioeducatiu i cultural organitzat conjuntament per l'Ajuntament i les residències de gent gran del municipi. Des de Ràdio Castellà ens ho explica Oriol Ferran.
1: Les residències Obra Social Benèfica, les Orquídies, Can Font, Nortegara i Falgàs seran les participants en aquesta novena edició de les Resolimpiades, una jornada que pretén donar a conèixer les propostes que es duen a terme dins de les residències, funcionals per contribuir a l'envelliment actiu i de treball en grup, ja que cal que els usuaris es relacionin entre ells per fer les proves. Aquestes proves són diverses i de consignes clares per evitar dubtes i possibles dificultats de comprensió. En total, són dos blocs amb quatre activitats cadascun. Al primer bloc hi ha la prova de bàsquet, passada de pilota, bitlles i psicomotricitat fina. I al segon, voleibol, cercles, reminiscència musical i la cursa de relleus. Tot seguit es procedirà a l'entrega de medalles i trofeus a les residències guanyadores de cada prova i de les mateixes Resolimpiades. Com dèiem, aquesta novena edició de les Resolimpiades de Castellà del Vallès se celebraran al pavelló Puigverd de Castellà.
0: I acabem amb els esports en bàsquet amb la victòria del Barça a l'Eurolliga i a la pista del Besiktas per 82 a 95. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby, que rico huele, pero más rico tú estás. La ràdio que ens uneix.
5: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
6: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Que bonic que és el nostre Empordà, la nostra comarca, eh, que sí? Doncs l'Empordà, el meu país és l'Empordà, és el títol de la nova cançó del bisbalenc Miquel Abres.

aquí tens, a Ràdio Vilafant, els èxits que estan sonant a tot arreu.

0: Mouah.
1: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.
2: This will be take 37,000.
3: 1, 2, 3...

0: was a lovely feel. That's exactly how it's...
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons

0: 29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Des de la sintonia del 107.3 de la FM, no aturem el nostre món de la música amb Axis, Kexe, i aquest Kexe Club Studio Volumen 8.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
0: La música la posa Juan Magán, El verano sabe mejor. Això sí, estàs de vacances, perquè si estàs currant...

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb la millor música per tu.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Li posem ritme a la teva vida.
3: La teva vida.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: Nou treball de Benson Boone. Arriba aquí a la FM amb el seu The Time of My Life.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@...
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa catalana. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada, avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. D'altra banda, Protecció Civil ha deixat ja sense efecte les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre, després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als dos reials decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, creu precisament que Sánchez actua més en clau electoral que no pas per solucionar el problema de l'habitatge. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Nogueras ha dit que el seu grup parlamentari estan convençudíssims del no als dos reials decrets, n'assumeixen el risc i estan preparats per a unes hipotètiques eleccions. Nogueras també ha dit que per ara l'executiu no els ha contactat sobre la seva proposta alternativa. Contràriament, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, considera que el no de Junts és un suïcidi polític. En paraules seves, en una entrevista al diari El País, el ministre diu que la decisió de la formació de Carles Puigdemont és absolutament incomprensible i suposarà la seva desaparició política. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la receptació i comercialització de dispositius sostrets. Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir terminals robats, principalment a la capital catalana. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, ahir victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

0: lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: fan. 107.3 FM.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: Rurals.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: Andrés FM. Déjame
1: aguantar. Arriben els Art de Bogotà amb aquest Bigger Splash. La respiración.

Aquí el tens, aquest rock alternatiu dels Art de Bogotà i aquest Bigger Splash. Acompanyant-te des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, sempre al teu costat, des del 107.3 de l'FM.

0: 93 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Sí, estàs aquí.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 a l'11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
4: Uau! Quina furgoneta!
5: L'he llogat a Iberfurgo.
4: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de

tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM.
1: Sense pauses, sense aturades, només hits a Ràdio Vilafant.

Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci.

0: Elefant. 107.3 FM.
1: La incombustible Madonna torna a escoltar-se aquí a la FM, a Ràdio Vilafant FM, amb aquest treball, amb la col·laboració de Fate, Madonna i Fate, Read My Lips.

0: xarxa.
1: Bon dia, són les 12 us parla Eduard París. Jornada de manifestacions arreu del país després de la negativa als dos decrets d'habitatge votada ahir al Congrés dels Diputats. Una d'aquestes manifestacions ha sortit de Salt i ha arribat fa només uns instants a la plaça del Vi de Girona. Allà hi tenim en directe des de Televisió de Girona el Xavi Morlans. Xavi, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, ens trobem ara mateix aquí a la plaça del Vi, on, com bé deies, fa uns minutets ha arribat el primer gruix de manifestants d'aquesta manifestació convocada pel Sindicat d'Habitatge de Girona. Una manifestació que ha sortit de Salt a les 11, tot i que se'ns ha explicat que hi ha dos gruixos de manifestants, d'aquest primer que hem explicat, que arriba des de Salt, i un segon que ha quedat directament convocat aquí a les 12. Ara mateix, quantes persones som? Parla del mig miler de persones, repeteixo, se'ns està dient que encara falta gent per arribar. I després, el lema principal d'aquesta mobilització és acabem amb el negoci de l'habitatge, i els principals càntics que s'han escoltat durant el matí d'avui són sobretot proclames contra Junts, donat el paper clau que va tenir el partit polític català en la no aprovació del decret, i també sobre una realitat cada vegada més present a les ciutats catalanes, com són els pisos turístics, fons voltors que es queden amb edificis mil·lenaris de les ciutats i els converteixen en pisos turístics que al final van destinats a un públic que no és l'autòcton d'aquí de la ciutat i que per tant també és un altre focus molt present en la manifestació d'avui.
1: Moltes gràcies, Xavi. Com diem, aquesta manifestació que ja es troba en la seva recta final i també n'hi ha convocades, entre altres punts, a l'Hospitalet de Llobregat i fins i tot a la capital espanyola, a Madrid. De parlar també del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa catalana. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada, avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts, i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Protecció Civil ha deixat sense efecte, això sí, les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre, després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant aquest cap de setmana, perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses com les dels dies anteriors. I tanquem amb els esports. En bàsquet, victòria del Barça i a l'Eurolliga a la pista del Besiktas Turc per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades a la màxima competició europea. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

29è aplec de Manoli Palol Sa Valdòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sa Valdòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sa Valdòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sa Valdòria.

0: lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar. Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Uau! Quina furgoneta!
5: L'he llogat a Iberfurgo.
4: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Convidada d'honor a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, Miley Cyrus. Let's get married, el més nou de Miley Cyrus.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. Si no tuviera... La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Això és Ràdio Vilafant, on la música no s'atura.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 al matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:15, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'hora del conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: I no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora notícies en punt, amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant 107.8.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tu amiga me dijo tú que eres yo más y no te toco.
6: La teva companyia diària.

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Són els 31 FAM amb la col·laboració de Flying Ice Cream. Aquí tens Dora Yack.

si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Sigueu molt benvinguts en el programa L'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 3 i 4 d'octubre del 2026. La primera sardana d'avui és del compositor i amic de Girona, en Josep Antoni López i Álvarez. Figueres Senyorial és el seu títol, interpretada per la Cobla Sant Jordi. De Figueres, l'Enric Oliva i la Maria Teresa Gelis i tota la família la dediquen al seu fill, en Pere Oliva, que el diumenge passat, dia 27, fou el seu aniversari.

La Cobla Sant Jordi ens acaba d'interpretar Figueres Senyorial, és de Josep Antoni López i Álvarez. El passat dissabte, dia 26 de setembre, els amics de Roses, la Cati Sastre i en Ferran Páramo, varen celebrar les seves noces d'or. Per molts anys, parella, per a vosaltres la sardana del compositor Tomàs Gil i Membrado. Està interpretada per la Cobla Montgrins. El seu títol, Noces d'or.

La Cobla Montgrins ens acaba d'interpretar Noces d'Or, és d'en Tomàs Gil i Membrado. De Jaume Ventura i Tor escoltarem interpretada per la Cobla Salvatana L'Encís de les Roses. Aquesta també se'n va cap a Roses per a felicitar a l'Esperança Llorenç, que el dilluns dia 28 va celebrar el seu aniversari.

L'encís de les roses, de Jaume Ventura i Tort, ens l'acaba d'interpretar la Cobla Salvatana. Del compositor figuerenc, l'Antoni Juncà i Soler, escoltarem Les Culleretes de Sant Miquel. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a tots els Miquels, Gabriels i Rafels, que el dimarts passat, dia 29, celebraren la seva onomàstica, però molt especialment de Mer a Miquel Sangles, de Barcelona en Rafel Blanc, de Banyoles a Miquel Puig, de Besalú a Miquel Boix, de Campdevànol a Miquel Güell, de Castelló d'Empúries en Gabriel Almeida i en Rafael Moles, de Figueres en Gabriel Blanco, en Miquel Guibas, en Miquel Aigovelle, en Rafael García, en Miquel Verdier, en Miquel Oliveres Masdemunt, en Miquel Morull i en Miquel Quer, de Garrigàs a Miquel Ferrer, de la Bisbal a Miquel Pareta i en Gabriel Castelló, de l'Escala a Miquel Pagès, de Mèxic a Miquel Pla, de Perpinyà a Michel Marquès, de Riumors a Miquel Mundet, de Sant Andreu de la Barca a Miquel Montfort, de Sant Hilari Sacalm a Miquel Suí, de Torroella de Fluvià a Miquel Cassú, de Vilafant en Rafael Ortega i en Miquel Palomeres, de Vilamacolum a Miquel Dalmau, de Vilasacre a Miquel Cristina, de Vic a Miquel Subirats, de Parlada a Miquel Brugat, de Manlleu a Miquel Corbatera, de Les Preses a Miquel Ballester i d'Anglès a Miquel Valentí.

La Colba Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Les culleretes de Sant Miquel. És de l'Antoni Juncà i Soler. De la Maria Teresa Monclús i Marquès escoltarem Sant Pau i el Mariner, interpretada per la Cobla Montgrins. En Joan Ximinis i tota la colla de Ripoll la dediquen a en Josep Vergés de Sant Pau de Segúries, que el dimarts dia 29 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Josep!

Acaben d'escoltar Sant Pau i el Mariner, és de la Maria Teresa Monclús i ens l'ha interpretat la Cobla Montgrins. De Francesc Mas i Ros gaudirem de la seva sardana Viladesens. Està interpretada per la Cobla Montgrins i és a Viladesens que se'n va per a felicitar a la Pilar Planes i en Robert Sunyer, que el dimecres dia 30 varen celebrar el seu 58è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

0: De Francesc Mas i Ros, la Cobla Montgrins ens acaba d'interpretar Viladesens.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Del barceloní Xavier Forcada i Carreres escoltarem Més enllà de l'amistat. Està interpretada per la Principal del Llobregat. I aquesta va dedicada a la Maria Llong de Rebós d'Empordà, per a felicitar-la per al seu aniversari celebrat el dimecres passat, dia 30. Per molts anys, Maria, de part de Benvingut Ferrusola i nostra.

interpretada per la Principal de Llobregat, acaben d'escoltar Més enllà de l'amistat. És d'en Xavier Forcada i Carreres. Del mestre escalenc Lluís Albert i Ribes escoltarem Estic content, que ens interpreta la cobla La Principal de l'Escala. Amb ella felicitem de Viladamat en Lluís Dorca, que el dimecres dia 30 també va celebrar el seu aniversari per molts anys.

de Lluís Albert i Ribes, la cobla principal de l'Escala, ens acaba d'interpretar Estic content. Del catacasenc i amic en Joan Puig i Fornis, escoltarem, interpretada per la cobla Vila de la Jonquera, en Badó i la Maria. I aquesta se'n va cap a Tortellà per a felicitar. En aquí el compositor els hi va escriure la sardana, a la Maria Salelles i en Salvador Roure, que el dimecres dia 30 varen celebrar el seu 48è aniversari de noces. Per molts anys per ella, de part de tots els amics sardanistes.

La Vila de la Jonquera ens acaba d'interpretar En Badó i la Maria, és d'en Joan Puig i Fornis. La Mercè Colls i tota la família feliciten la seva neta de Barcelona, la Sònia Gil, que el dimecres dia 30 fou la seva onomàstica. Moltes felicitats, Sònia. Per a tu la sardana del compositor Josep Saderra i Puigferrer, interpretada per la Cobla Juvenible de Sabadell. El seu títol, Ponsellina.

Acaben d'escoltar, interpretada per la Cobla Juvenil de Sabadell, Ponsellina, és de Josep Sederra i Puigferrer. La propera és del mestre de Ceret, en Max Avar, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, Amics de Llançà. La Paquita Serra de Llançà la dediquen al seu fill, en Joan Josep Bec, que aquest dijous, dia 1, va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan Josep.

Amics de Llançà, és de Max Abart, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del compositor Francesc Mas i Ros escoltarem Teresa, l'interpreta la cobla Marina. Va dedicada a la Teresita Masó de Castelló d'Empúries per a felicitar-la per al seu aniversari celebrat aquest dijous dia 1, per molts anys de part de tota la família i també de la Maria Teresa Font.

Acaben d'escoltar Teresa, és d'en Francesc Mas i Ros i l'ha interpretat la Cobla Marina. D'en Joan Lázaro i Costa escoltarem l'Albert de Vilafant, interpretada per la Cobla Mogrins. I aquesta es queda a casa, Vilafant, per a felicitar en benvingut Ferrusola, que aquest divendres dia 2 ha celebrat el seu 80è aniversari. Per molts anys, de part de tota la família i nostra...

0: La Cobla Montgrins ens acaba d'oferir l'Albert de Vilafant. És d'en Joan Lázaro i Costa.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 3 d'octubre, a Vilafreser és la festa de la gent gran. A les 12 hi ha sardanes amb la principal de Banyoles. A Sant Ferriol, a Plec de la Miana, a les 12 hi ha sardanes, a les 2 dinar i a les 4 més sardanes i balls de plaça, tot amb la cobla Vila de la Jonquera. A Setcases, a les 12 del migdia hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Manresa. A Figueres, en el pati del col·legi Joaquim Cosí, compte que aquest any no és el Salvador Dalí, és el Joaquim Cosí en el carrer Met Miravitlles, en el començament del carrer del Mercadona. A 4:45 de la tarda hi ha ballada del Dia del Soci amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Malgrat de Mart, revetlla de plec en el parc de Can Campassol. A les 6 de la tarda hi ha la cobla Ciutat de Granollers. A Call d'Atenes, a la plaça 11 de setembre, a les 6 de la tarda hi ha ballada amb la cobla La Flama de Farners. I a Artés, és la festa de la Brema, a la tarda 6:45 hi ha ballada amb la cobla Juvenible de Sabadell. Diumenge 4 d'octubre, a Malgrat de Mart, 52è a plec, a les 11 en el parc de Can Campassol amb la cobla Ciutat de Girona i per la tarda a les 4 en el parc Francesc Macià, cobla Ciutat de Girona, principal del Llobregat i Juvenible de Sabadell. A la Bisbal d'Empordà, en el convent dels Franciscans, a les 12 hi ha celebració de la missa cantada i tot seguit cants i sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles, tot seguit refrigeri. Caldes de Malavella, Fira de l'Aigua, a les 12 hi ha la cobla contemporània. A Garrigàs és la festa major, a 1:15 del migdia en l'esplanada de l'església de Sant Miquel, sardanes i vermutada amb la sardinenca. A Ceret, a les Arenes, a les 3 de la tarda i a la cobla Sol de Banyuls. A Foixà, festa de la gent gran, a 3:15 de la tarda, a la sala, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Camallera, festa de la gent gran, en el pavelló, a les 4 de la tarda, hi ha concert i sardanes amb la principal de Banyoles. A Cordellà del Terri, 30a Fira de l'All, en l'escenari de la Fira, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla principal de Porqueres. A Medinyà, és la festa major, a la plaça de la Font, a les 5 de la tarda, hi ha ballada amb la sardinenca. A Olot, festa del barri Morrot, en el Pla de Baix, en el Parc Simón, a les 5 de la tarda, hi ha ballada amb la principal d'Olot. A Riudellots de la Selva, plaça de l'Església, a les 5 de la tarda, i a la cobla la principal de Bisbal, 9 sardanes de 7 tirades. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a les 7 de la tarda, i a la cobla Ciutat de Granollers. Dilluns, dia 5 d'octubre, a Barcelona, en el Casino de l'Aliança del Poble Nou, a les 7 de la tarda hi ha concert Obres a dos cobles, amb les Sant Jordi i Marinada. Dijous, 8 d'octubre, a Sant Gregori, en l'Espai La Pineda, a 7:45 del vespre i a la cobla La Principal de la Bisbal. Dissabte, 10 d'octubre, a Sant Hilari Sacalm, a 4:45 de la tarda i a la cobla La Principal de Banyoles. A Ventalló, és la Festa Major de Vallbaralla, a les 5 de la tarda i a la cobla La Principal d'Olot. A Tossa de Mart, en el Passeig de Mart, a les 5 de la tarda, ballada vigília de plec amb la cobla Ciutat de Girona. Per la nit, a les 10, en el cinema Montserrat, extraordinari concert de vigília amb la cobla Ciutat de Girona. Tindrà lloc el reconeixement en el compositor i tenorista Josep Coll i Ferrando. I a Caldes de Malavella, en l'Ermita de Sant Grau, a les 7 de la tarda, hi ha la cobla Foment del Montgrí. Diumenge, 11 d'octubre, a Tossa de Mart, 39è a plec en el passeig mossèn Cinto Verdaguer, al matí a 2:15 i a la tarda a les 4, cobles, Ciutat de Girona, Reus Jove i Principal del Llobregat. Albons, a l'Ermita de Sant Grau, a les 11 del matí, missa i tot seguit sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles. A Flaçà, festa major, a les 11 del matí, ofici solemne i tot seguit tres sardanes. I a les 5 de la tarda, en la plaça del Carrilet, audició completa, tot amb la cobla La Flama de Farners. I a les Preses, a la plaça Major, a les 12 del migdia, hi ha sardanes amb la cobla La Principal d'Olot. Passem als cursets, a la Bisbal. Cada dissabte de les 10 a 2:15 del matí, en la plaça Jacint Verdaguer. A Sabadell, l'associació sardanista Colla Sabadell fan curset de sardanes avançat. Ja està iniciat i és fins al dia 16 de juny del 2027. Cada dimecres de les 7 a 2:15 del vespre. Lloc en el centre cívic Can Rull, carrer de Sant Isidor 51 de Sabadell. Activitat gratuïta. A Figueres, organitzat per l'associació de veïns de l'Eixample i el foment de la sardana Pep Ventura, en el Molí de l'Anguila, tots els divendres de les 5 a 2:15 de la tarda. Comença el dia 9 d'octubre. Per inscriure's, si ets nou, en el WhatsApp 682-762-752. És gratuït. A Argelaguer, cada dimarts de 7:45 a les 9 del vespre en el pavelló. A Sant Privat d'en Bas, comencen el dia 16 d'octubre, cada divendres de les 7 a 2:15 del vespre en el local de les antigues escoles de Sant Privat. Curs gratuït. Si vols participar, envia WhatsApp en el 646-348-455. A Camós, en el pavelló, tots els dilluns de les 8 a les 9 del vespre. aquí a Vilafant, en el local social de les Mèlies, cada dimecres a la tarda de les 7 fins a un quart de 9 del vespre. A Vilabreig, en el local cívic, el segon i el quart dimecres de cada mes, de 7 a 8 del vespre per aprendre a comptar i repartir, i de 8 a 9 per aprendre a ballar. És obert i gratuït a tothom, des del 8 d'octubre fins al 10 de juny del 2027. I a Vilajuïga, cada dijous, de 2:15 a 2:15 del vespre, en la sala d'actes de la plaça 11 de setembre. És activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia en l'Ajuntament. Telèfon 972-53-0005. És a càrrec de la Roser Montaner. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: I seguim amb més sardanes. De Josep Masó i Quert escoltarem Palau Saverdera. Està interpretada per la principal de la Bisbal. En Pere Barrot i tota la família la dediquen al seu germà l'Àngel per a felicitar-lo per la seva onomàstica celebrada aquest divendres dia 2. També ho fan extensiu en l'Àngel Callís. Moltes felicitats a tots.

interpretat per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar Palau Saverdera, és de Josep Masó i Quer. Del figuerenc Jaume Cristau i Brunet escoltarem Nineta Maca, està interpretada per la cobla Vila de la Jonquera. D'Avinyonet de Puigventós, els avis Joan Peralta i la Maria Rosa Seguer i tota la família la dediquen a la seva neta de Girona, l'Elisabet Lloses i Peralta, per a felicitar-la per el seu 15è aniversari que celebra aquest dissabte dia 3. Per molts anys, Elisabet.

La Cobla Vila de la Jonquera ens acaba d'interpretar Nineta Maca, és de Jaume Cristau i Brunet. Aquest diumenge passat, dia 27, a Barcelona, la Principal del Llobregat va estrenar la sardana del compositor del Molar, l'Amadeu Escoda i Castellví, Entre curts i llargs, un t'estimo. I la dediquem precisament a l'esposa del compositor, l'Anna Parelló, per a felicitar-la per al seu aniversari que celebra aquest dissabte, dia 3. Per molts anys, Anna!

La principal del Llobregat ens acaba d'interpretar Entre curts i llargs, un t'estimo. És de l'Amadeu Escoda i Castellví i fou estrenada aquest passat diumenge dia 27 a Barcelona. A Sabadell, el passat dia 5 de setembre, la Cobla Contemporània va estrenar la sardana del jove Genís Velasco i Llantada, Intrèpid sol de matinada. Amb ella, en Xavi Roig de Figueres felicita en Rafael Llimona per el seu sant del passat dimarts dia 29 i pel seu aniversari que celebra aquest dissabte dia 3. Per molts anys, Rafael.

Genís Velasco, la cobla contemporània, ens acaba d'interpretar Intrèpid Sol de Matinada, estrenada el dia 5 de setembre a Sabadell. De Tomàs Gil i Membrado escoltarem 60 anys plens de mort. L'interpreta la cobla juvenil de Gramunt. Amb la Conxita Pedrosa, tota la família i la Maria Teresa Font de Castelló, la dediquem de Figueres a la Rosa Maria Pineda i a l'Alfredo González, que aquest diumenge dia 4 celebren el seu 60è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

Acaben d'escoltar 60 anys plens de mort. És de Tomàs Gil i Membrado. Ens l'ha interpretat la cobla Jovenébola de Gramunt. També aquest diumenge dia 4, de Figueres, la Georgina Vila i en Josep Serra de Ramos han celebrat el seu 46è aniversari de noces. Per molts anys, parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Antoni Albors Jacins és obligada de tible. El seu títol, Esperonada, l'interpreta la cobla Montgrins. El solista, a Marcel Artiaga.

Marcel Ardiaga, el Tible, amb la Cobla Montgrins, ens acaben d'interpretar Esperonada, és l'Antoni Albors i Assins. De Vicenç Bou i Geli gaudirem de la seva sardana Sospirs d'amor. De Figueres, la Maria Rosa Garcia i tota la família la dediquen al seu espòs, en Francesc Merideño, que aquest diumenge dia 4 és el seu sant, i el dimarts dia 6 celebrarà els seus 88 anyets. Per molts anys, Francesc.

0: La Copa de Montgrins ens acaba d'interpretar Sospirs de mort, de Vicenç Bou i Geli.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: El diumenge passat, dia 27 de setembre, a Sant Miquel de Fluvià, que celebrava la seva festa major, fou estrenada la sardana del mestre Josep Cassú i Serra, amb el títol Na Dolors, dedicada a la Dolors Reig de Sant Miquel. Escoltem-la, està interpretada per la cobla Ciutat de Girona.

Acaben d'escoltar Na Dolors, que ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. És de Josep Cassú i Serra i fou estrenada aquest passat diumenge dia 27 a Sant Miquel de Fluvià. A Martorell, el passat dissabte dia 26 de setembre, fou estrenada la sardana d'en Lluís Alcalà i Baqués, AD Fines. Està interpretada per les cobles Mediterrània i Marinada.

interpretada per les Cobles Mediterrània i Marinada, acaben d'escoltar Ad Fines, és de Lluís Alcalà i Baqués, estrenada el passat dissabte dia 26 a Martorell. I també a Martorell aquest mateix dissabte la Cobla Marinada va estrenar la del compositor Daniel Gasulla i Porta, el seu títol D.O. Martorell.

cop la Marianada ens acaba d'interpretar D.O. Martorell, denominació d'origen Martorell. És d'en Dani Gasulla i fou estrenada a Martorell el passat dia 26 de setembre. De Francesc Mas i Ros escoltarem Perpetuencs, l'interpreta la cop de Sant Jordi. I amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Embalat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
2: Com comencem sempre, hola amics i cordials salutacions. Benvinguts a la vostra sintonia preferida. Avui, com tots els programes que tenim al llarg d'aquesta la nostra trajectòria, farem una pista de ball. Música com es ballava fa no tants anys, possiblement, quan totes les orquestres començaven en un bonic pas doble i a continuació doncs venien les diferents disciplines de ball. Senyors, senyores, amics i amigues, amb tots vosaltres, l'Embalat radiofònic.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijuan.
2: Doncs bé, ja tenim a punt la nostra pista de ball i hem posat talco perquè patinessin les sabates i així poguéssiu fer les vostres giragonses especials. I comencem com començàvem antigament, en un bonic pas doble. Ens l'interpreta l'Orquestra Alcatraz des del centre de la península Ibèrica. Amb tots vosaltres, gaudiu i disfruteu d'aquest bonic pas doble.

I en aquest bon ritme de pas doble hem obert la nostra pista de ball, la pista de ball de l'embalat, i continuem amb música molt i molt ballable, Inocente, Pobre Amigo.

Inocente, pobre amigo, un tema, com he pogut comprovar, viu i en directe, i el mig del públic. I ara anem en aquesta morena.

I seguim gaudint de la música de les nostres festes i també d'aquelles festes que possiblement se celebren uns quants quilòmetres de casa nostra. I ara seguim a Rima de Xaxa.

0: Que bonito, un preciós bolero. I segueix la nostra ràdio nostàlgia endavant, recordant-te'us una vegada més...
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Que és un programa de música de ball, de música per escoltar, de música de festa major. I a continuació és l'orquestra Meravella, la que ens porta aquest bonic Domino.

I continuem una altra orquestra de casa nostra. Ells són els Montgrins, que ens interpreten, ens porten aquesta preciosa peça. Beguín de Beguín.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. I després d'aquest petit descans tornem a la nostra música de ball. De ball, de festa major, de ball d'embalat. Ball per la majoria, pel gran poble. I ara, a ritme de tango. Un tango enregistrat en viu i en directe. El nom es diu Baila.
2: Hey, estrella, cuando el tango suena no puedes parar. ¿Listo? Baila conmigo.

en viu i en directe un bonic tango que acabem d'escoltar. I ara, per rematar aquests balls, doncs, per què no un remuévete, que més o menys traduït vol dir Twitch, la gran orquestra internacional meravella en aquest popurri de Twitch.

continuem aquí fent de costat i passant-ho, esperem que bé, a la nostra companyia i nosaltres a la teva. Encara que no ens veiem, ens comuniquem així mentalment a través de les ones. I ara anem a escoltar a l'Orquestra Europa en aquest tema que es va fer tan famós fa alguns anys, la banda del cotxe rojo.

I de les orquestres de casa nostra tornem a recuperar a l'Orquestra Maravella, recordant-nos aquest tema que va ser un èxit fa molts i molts anys, El Puente.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Amics, amigues, fins aquí el nostre programa. Hem estat units a través de les ones i de l'amistat que l'està, doncs, una horeta. Aquí hem compartit música de ball, música de, també, més o menys de concert. Serà fins al proper programa, la setmana vinent. A tots i a totes, sobretot.

ens n'oblidéssim. Que siguem tots plegats molt i molt feliços. Amics, fins, em repeteixo, fins la propera setmana. Adéu-siau. I ara, ritme de Samba de Janeiro.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Ens encanta Ponent. Joc de Trons és un dels nostres universos predilectes i no ens podem resistir a parlar de totes les seves sèries. Aquesta setmana toca la tercera temporada de House of the Dragon, la casa del drac. Per parlar de House of the Dragon, m'acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i com a estrella convidada, en Jordi Camps, del Punt Avui. Qui us parla en la direcció i presentació, l'Ignasi Arbat. També us volem explicar que aquest any serem al Festival de Sitges, a l'espai Meeting, on gravarem un podcast en directe. Serà el dilluns 12 d'octubre a 1:15 del migdia, una hora de programa en què parlarem de Carrie, la novel·la, les seves adaptacions en acció real i la influència del llibre de Stephen King en el cinema. Us hi esperem. Ens podeu trobar a iVoox, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube i Patreon. A ningunoesperfecte.cat i teniu reunits tots els nostres continguts, el blog i les crítiques de cinema. També ens podeu seguir a les xarxes socials i contactar amb nosaltres a ningunoes@outlook.com. En el viatge pel fantàstic d'aquesta setmana tornem a Westeros per moure'ns entre Port Reial i Tumbleton. Comencem!
1: These are turbulent times.
2: Rhaenyra's coming. You're no longer safe here.
3: Their defeat is written.
0: I aquesta setmana comencem amb la tercera temporada de House of the Dragon, la casa del drac, una temporada amb 8 episodis que adapta els esdeveniments del llibre Fire and Blood, una novel·la prequela de la sèrie Cançó de Gel i Foc de George R.R. Martin. Ryan Condal n'és l'únic showrunner d'aquesta temporada que reprèn la història després dels episodis finals de la segona, que recordem que en va ser retallada en 2, en què continua la guerra coneguda com a dansa dels dracs entre Rhaenyra.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ja no me quiero ver, no sé, pero él lo bebe, sé que... La ràdio que ens uneix.
5: No sé a dónde voy, no es real.
6: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Nova cançó i nou tema musical per Nil Moliner. Aquí tens el seu Salta.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Cançó i tema de pista de ball plena de gom a gom, cançó de discoteca, la nova de David Guetta, Third Party, John Martin. Aquí tens el Human.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

Ens arriba la cançó de Robin Lenae. Aquest és un tema que porta per títol Love Me Not. Està agradant molt aquest tema.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
3: Posa't còmode, que venen corbes musicals.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, el ritme del reggaeton de Wisin i Capó. Aquí tens, muévelo.

Aquí tens el Muévelo pa' mi. Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: 107.3 FM.
2: Ja sigui reggae, funky, sol, reggaeton, el que vulguis, aquí ho trobaràs tot, al

0: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Fa uns minuts que el govern de la Generalitat de Catalunya ha enviat un SLR per informar la població de les restriccions en els seus territoris vinculades amb l'alerta per pluges torrencials. A més, aquest limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 del migdia de demà diumenge. Aquestes són les comarques de Girona, del Ripollès a l'Alt Empordà, totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. El temporal ha estat qualificat com excepcional. Escoltem a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Bueno, no tenim la consellera Parlon. La mesura implica la suspensió d'activitats en el medi natural, parcs i jardins urbans, la suspensió d'activitats esportives i culturals i de lleure i d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. I fa qüestió de mitja hora que s'ha iniciat la segona jornada del concurs de castells a la Tàrraca Arena, plaça de Tarragona. L'Eric Rosique, de Radio Ciutat de Valls, és allà per portar-nos totes les novetats. Bona tarda, Eric.
1: Ja ha arrencat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona a la Tàrraco Arena Plaça. 18 colles que tenyeixen de colors cromàtics l'antiga plaça de Braus, i és que la notícia serà saber en pocs minuts si demà celebrarà el concurs de castells de diumenge. Ho sabrem en pocs minuts, i això que han saltat totes les alarmes i totes les alertes del pla Procicat després de les pluges intenses que es donaran des d'avui a les 8 del vespre fins al migdia de demà. Les autoritats s'han donat marge fins a les 5 de la tarda per prendre la decisió, i amb motiu de l'alerta queden incògnites si es celebrarà o no el concurs de castells de la jornada de diumenge. De moment, el més destacat de la jornada d'avui dissabte ha estat el 3-8 descarregat pels Sics de Granollers, que ha estat la primera colla que ha actuat en solitari, i ha ressenyat també el 4-8 carregat per la jove de Sitges, que ha sigut la primera caiguda del concurs, però amb un ensorrament sense incidències. Ben pendents de quina colla s'endurà avui el concurs de castells de Tarragona de la jornada dissabte. Entre les colles favorites hi són els castellers de Lleida, que volen optar a revalidar el títol de l'any passat, o els Marrecs de Salt, que són la colla que podrien portar el castell de 9-8 la jornada de dissabte.
0: I també, degut a les pluges, primeres afectacions d'aquest temporal a la capital catalana, on l'Ajuntament de Barcelona ha activat un pla d'emergència, ja que ha obligat a tancar les andanes de les estacions del Liceu de l'L3 en sentit zona universitària, així com els accessos de la L1 a Urquinaona i Marina, i la L3 a Plaça Catalunya, o el vestíbul de l'estació de Can Suïres a la L11. I també el sindicat de llogateres ha ajornat la manifestació que tenien prevista per aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat arran d'aquests avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització es farà finalment demà dilluns a Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
4: La millor selecció musical del

0: Actualitat, grans èxits, la millor selecció musical del moment. En el marxo, escuchando Fercho.
1: El ritme continua, els èxits també. I tu?

0: cabeza de ratón.
1: Els coneixem ben bé, han publicat moltíssimes bones cançons, ho proven amb una altra. Deep Emotion, aquí tens Angels.

0: 107.3 FM.
1: Tengo en la mira la trampa.
2: La veu i l'estil de Camilo, El Árbol és el seu nou treball.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, la ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant.
7: No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, que aquesta és per aquelles de fi de festa. Pitbull, Lil Jon, Satalana.

De Tiboada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Fruits del Bosc dels Països Catalans. Recordeu, 10 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldoria. Organitza els Amics de Manol i Palol Sabaldoria. Noi.

de fan. 107.3 FM. El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Ràdio Vilafant 107.3.

Nou senzill per aquesta noia que no deixa de aportar bones cançons, com és aquest nou treball, Escac i Mat, el més nou de Diana Moore.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Cançons i més cançons que van arribant al 107.3 de la FM, aquí a Ràdio Vilafant, com aquest treball de Nicky Jam. FKU.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca, notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. I és que el govern ha enviat un SLR per avisar del risc de pluges torrencials i la suspensió d'activitats i mobilitat entre les 8 del vespre d'aquest dissabte i les 2 de migdia de demà diumenge. La mesura afecta 20 comarques del litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona, Girona, Osona i el Moianès amb avisos d'alerta màxima per pluges torrencials. Aquest temporal ha estat qualificat com excepcional. Escoltem a la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: És un fenomen meteorològic que s'explica com una mena d'huracà mediterrani que té unes afectacions de pluges torrencials, desbordaments de rius i rieres per acumulació d'aigua en 3 hores que pot superar clarament els 200 litres metre quadrat, i per tant doncs hem d'estar amatents i sobretot prendre mesures per protegir les persones.
2: I precisament aquest temporal de pluja està provocant cancel·lacions de vols i retards generalitzats aquest dissabte en l'aeroport del Prat. Ja s'han cancel·lat vols des de Barcelona a ciutats com Londres Heathrow, Lisboa o Amsterdam, mentre que també hi ha retards entre 2 i 4 hores en trajectes amb destinació Praga, Zurich, Sevilla, Tànger, Roma o Dublín. I també en paral·lel s'han cancel·lat diversos vols de l'aeroport del Prat provenients d'Alacant, París, Glasgow o Pàmia. I també en marxa des de fa més d'una hora la segona jornada del concurs de castells a la Tarragona a plaça. Per portar-nos de les novetats tenim l'Eric Rosicky de la ciutat de Valls.
4: Transcorre amb normalitat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona. La Tarraco Arena Plaça ara tot just s'està celebrant la segona ronda, en aquest cas la ronda conjunta, i encara però amb la incògnita sobre si la jornada del concurs de castells de demà es suspèn per l'alerta del pla Procicat. De moment, en la jornada d'avui ja finalitza la primera ronda i les colles punteres de dissabte que comencen a ensenyar les seves millors cartes. Les colles que de moment tenen més puntuació són els Marrecs de Sala, els Castellers de Lleida i els Castellers de Sant Cugat, que han descarregat el 7 de 8, el castell amb major puntuació, amb 1.090 punts. Es ressenya també el primer 4 de 8 de la història dels Xiquets del Serrallo a la Tarraco Arena Plaça. No és el primer que ha fet la colla, ja en porta 3 aquesta temporada, però el primer que ha fet a l'antiga plaça de Braus. Una temporada històrica per la colla tarragonina. Veurem qui serà la colla que avui s'emporti el títol de la jornada dissabte a la Tarraco Arena Plaça.
2: També sobre el temporal, les persones acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per l'habitatge han decidit aquest migdia mantenir la protesta tot i l'alerta màxima de pluges torrencials que el govern ha decretat. Qui s'hi ha fet modificacions a la seva protesta ha sigut el sindicat de llogateres, que ha ajornat fins a dilluns a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona la protesta que havia prevista per avui a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat en rebuig al Congrés dels 2 decrets sobre l'habitatge. I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
1: La veu encisadora de Malú amb una nova cançó des del seu àlbum 15. Aquí tens Rota.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que me da, castiga el cielo oscuridad, como si lo nuestro fuera.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una veu fascinant la que ens visita aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb Tiempos Bonitos. La veu la posa Pablo Alborán.

0: Així sona aquesta bona peça musical de Pablo Alborán. Tiempos bonitos.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser, una fira de
1: cotxes? Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Mira, Palona, ella vol fer-te un petonet una altra vegada. Que no et deixes? Vinga, besito. És la cançó de Judelín.

0: És la peça de Judalín, aquest Besito.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Hem recollit els plats i els convidats, ja no sé ni on són.

She's Walking. És la cançó, el tema que ara mateix escoltem a Ràdio Vilafant FM. Una de les últimes feines que ha fet Dani Corbalán. She's Walking Away.

0: She's Walking Away, Dani Corbalán. She's walking away.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Aquesta és una altra de les peces noves que et presentem a Ràdio Vilafant FM, la nova de Yorkaji Bele.
1: Jo no sé com...
0: Aquí tens Abusadora, Tambores.

Aquí tens el seu Abusadora Tambores. Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palau-sol el Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 al matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palau-sol el Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black. Lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses. És la nova cançó i el nou treball d'Amaral. No quiero más canciones tristes. Vinga, va, a veure si és veritat i ens alegrem amb aquest nou tema d'Amaral.

0: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Torna aquesta cançó dinàmica, forta, moguda. Miqui Núñez, un altre cop.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

El reggaetón amb la força de Juan Magán i Michael de la Calle. Algo más. És la cançó que escoltes ara mateix aquí a Ràdio Vilafant FM.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Yo soy la promesa.
2: És la veu inconfusible d'Alejandro Sanz amb la col·laboració d'Eden Muñoz. Han presentat Jo era poesia.
1: A las mil preguntas del por qué no fue. Tú eres ese día que comienza mal. Una historia que empezó por el final.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: Aquí el tens, la formació de U2 amb el seu Streets of Dreams.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta.

0: Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Som el pecat original. De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.

0: Ràdio Vilafant.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Arriba la música de Búhos i han buscat companyia també amb Leire Martínez. Plegats aquest No hi ha pla B.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

Cançons i temes que van arribant aquí al 107.3 de Ràdio Vilafant FM. La Guaracha, oh, oh, oh, és la nova de Manuel Turizo i Martin White.

0: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Que rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tú que eres yo más y no te toco.
4: La teva companyia diària.

0: Torna a l'actualitat Carin León amb una nova cançó des de l'àlbum Muda, En la misma cama, el més nou de Carin León.
1: En 24 horas fuimos un polvo.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet
1: històries. 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, que deu ser una fira de...
2: Expocasió, home.
1: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: 107.3 FM.
7: Tu relaxa't, nosaltres aquí a Ràdio Vilafant et posem la banda.

0: La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: La història d'avui us semblarà l'argument d'una pel·lícula, però és una història real, com totes les que fem. És la història de Charles Sobhrach, anomenat La Serp, un home que va fer una mica de tot, estafes, atracaments, enverinaments i també assassinats. Concretament, assassinats de motxilers, de persones hippies, al sud-est asiàtic als anys 70 del segle passat, del segle XX. Ja veureu que a mesura que anem relatant la seva història, us semblarà que n'estigueu veient una sèrie. Benvinguts a La nit més fosca.
2: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui farem un d'aquells programes en els quals viatgem pel món. Anirem a un país que diria que ja hi hem estat, però bé, no ho puc assegurar. Després ja, en tot cas, ja veurem si hi havíem estat o no hi havíem estat. Anirem a Tailàndia. I molta gent pensarà, ah, mira, per fi fan el cas aquest del noi, del fill, del actor aquest, que d'allò... Doncs no, sento desil·lusionar-vos. Ens anem bastant més enrere, ens anem fins al 1975 per parlar el cas del, aviam, Hochen Braunani Gurumkuk Charles Sobhrach, però li direm La Serp. Va actuar no només a Tailàndia, sinó també als voltants de Tailàndia, li direm al sud-est asiàtic, va actuar a Tailàndia, a Nepal, a Índia, en fi. Ara ho anirem descobrint perquè el tema d'avui és interessant i per explicar-lo tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
3: Molt bona, Sergi.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, molt content d'estar aquí un dia més amb tots vosaltres, amb els nostres oients. Avui ens anem al llunyà Orient, per tant, escolta'm, molt exòtic tot.
1: Molt bé, Joan, el cas d'avui haurem de situar-nos molt en aquest context històric, ja que deia ara que no recordava si havíem estat a aquests països, a Tailàndia, Nepal, Índia, al sud-est asiàtic en general, a l'últim quart del segle passat. Haurem de situar-nos una mica en com es vivia en aquesta zona en aquesta època, no?
3: Doncs sí, bé, de fet, per començar avui la nostra història, ens n'hauríem d'anar als anys 40, vale? Que és quan va néixer el nostre protagonista, que també va néixer en aquesta zona. Concretament va néixer a la ciutat de Saigon, a Vietnam, que avui en dia es coneix com a Ho Chi Minh, i va néixer en 1944, en un moment en el qual el seu país, Vietnam, vivia un moment convuls, perquè oficialment en aquell moment hi havia una administració colonial francesa. Per tant, el nostre protagonista d'avui, tot i que va néixer a Vietnam, tindrà al llarg de la seva vida molts vincles amb França, però l'any 44 concretament estava sota ocupació militar japonesa en el marc de la Segona Guerra Mundial. Per tant, aquest seria el primer escenari que ens trobem avui al sud-est asiàtic. Però el segon, ja aniríem cap a aquest on deies tu, als anys 70, on el sud-est asiàtic es va convertir en una cosa que en deien la ruta hippie. Aquesta ruta hippie era una mena de viatge que es va popularitzar molt, sobretot entre determinats joves així alternatius, hippiescos europeus, molts dels quals eren de classe benestant, però viatjaven en viatges sense grans luxes, rotllo motxilero, en albergs...
1: Són aquesta gent que fa mandales, no?
3: Sí, exacte, és aquest perfil de gent, vale? Per tant, gent que tot i que tenen una posició econòmica benestant, doncs volen viure la vida de manera una mica més alternativa, vale? Llavors aquesta ruta hippie abarcava diferents països del sud-est asiàtic, d'acord? Abarcava, per exemple, diverses ciutats índies, especialment Nova Delhi, abarcava el Nepal, especialment la capital, Katmandú, i també diverses ciutats de Tailàndia, com ara Bangkok o Pattaya. Per tant, doncs aquest escenari d'aquesta ruta hippie, milers i milers de joves europeus travessant els països de manera una mica alternativa, doncs serà l'escenari dels nostres crims d'avui. Tot i així serà l'escenari dels crims principals, perquè veurem que el nostre protagonista d'avui, si una cosa té, és que era un tio d'autèntica vocació internacional, perquè va fer maleses per tot el món, pràcticament.
1: Carai, és a dir, avui tenim un personatge així, grandiloquent, eh? Aquest senyor es diu Hochen Braunani Gurumkuk Charles Sobhrach, La Serp. Què en sabem d'aquest senyor? On va néixer? Perquè suposo que aquí podrem posar xecs, no?
3: Bé, doncs com comentava abans, neix a Saigon en el context de la Segona Guerra Mundial, i els texts comencen al voltant de com va ser la seva infància, la seva família. Ell és un fill mestís, d'acord? És fill d'un pare indi i una mare vietnamita. El pare els va abandonar quan ell era molt jove, molt petit, de fet, i això va provocar que la seva mare l'agafés i se l'endués cap a buscar una millor vida, i concretament se'n van anar cap a França. Com dic, els lligams entre Vietnam i França en aquell moment, per la via del colonialisme, eren molt estrets. Llavors ells se'n van a França, i aquí comencen tots els xecs. El primer xec important és que la mare, d'alguna manera, culpabilitza el seu fill de que el seu pare els abandonés. I, per tant, el tracta bastant malament. És a dir, la relació mare-fill estava bastant contaminada.
1: Això no ho he vist mai, eh?
3: Pues, sí, mira.
1: El marit abandona i culpes el fill, que acaba de néixer pràcticament. Déu-n'hi-do. Doncs, vaja. Bueno, que malament comencem.
3: Sí. Bueno, a més, la seva mare, allà a França, es torna a casar amb un militar francès que ja s'havien conegut a Vietnam, i d'aquest segon matrimoni de la seva mare tindria fins a 4 fills. Per tant, el nostre protagonista, en Charles, la serp, tindria 4 germans, germanastres. Això també provocaria que aquesta nova família nombrosa considerés en Charles d'alguna manera com un element estrany. M'explico? És a dir, la mare i el pare havien format una nova família i en Charles era com un record d'una vida passada de la qual no se sentia especialment orgullosa la mare, i per tant, bueno, no el cuidava gaire bé. Val? És a dir, el tenia bastant de banda, en fi, una relació bastant tòxica, bastant turbulenta, que acostuma a ser un xec bastant important a l'hora de detectar psicòpates, una mala relació amb els pares. I això què va provocar? Doncs un altre xec molt i molt gran, que és que adolescència extraordinàriament problemàtica, abocat a la petita delinqüència des de molt jove, robatoris, estafes, agressions, baralles, consum de drogues, una mica de tot, fins que acaba tastant la presó a França, encara això, per primera vegada, sent encara extraordinàriament jove, perquè estem parlant de l'any 1963, per tant ell tenia només 19 anys.
1: I durant aquesta estada a la presó de Poissy, és quan coneix una persona que, bueno, tindria certa rellevància cap al camí que prendrà a partir d'aleshores el nostre protagonista, no?
3: Correcte. Bé, de fet, la primera cosa a destacar és que la seva estada a la presó l'aprofita per estudiar de manera informal, és a dir, no un grau universitari, però sí llegir molts llibres, sobre psicologia, d'acord? Llavors ell desenvolupa moltes teories sobre com funciona la ment humana, sobre com relacionar-se amb la gent, sobretot perquè la gent acabi fent allò que a tu t'interessa que facin. Per tant, per aquest tema ell comença a formar-se, és un tema que li interessa de manera molt especial, vale? Comença a formar-se bastant. A part d'això, coneix el seu primer còmplice, podríem dir, el seu primer company de malifetes. Un noi de classe acomodada, vingut a menys, una mica caigut en desgràcia, però que coneix la classe alta francesa, que sap com moure-s'hi. Per tant, quan surten de la presó tots dos, al cap de pocs anys, doncs comencen una autèntica carrera com estafadors i lladres de famílies riques franceses. De fet, això ho fan, sobretot, doncs, infiltrant-se en festes, en llocs així entre l'elit francesa acostuma a trobar-se. Ells aprenen com comportar-se per passar desapercebuts, s'infiltren en aquests ambients, coneixen gent i els acaben o bé estafant o bé directament robant, perquè els conviden a casa seva. Un cop a casa seva es fan plans mentals d'on està tota la casa, on estan les coses de valor, i després, al cap d'uns dies, s'infiltren de nit i entren a robar.
1: I troba també, nòvia també, no? Entre tot
3: i
1: això.
3: I troba nòvia, correcte. També en una d'aquestes festes coneix una noia, que serà la Chantal Compagnon, que es convertirà en la seva primera parella, que, tot i que és una noia que també és de classe alta francesa, una família benestant, doncs acaba perdudament enamorada del nostre protagonista, que per cert és una característica que es repetirà també amb la seva segona parella, és a dir, algú que acaba tan enamorada, que acaba involucrant-se activament en les seves activitats criminals i fins i tot fent de còmplice actiu. Doncs la Chantal, aquesta primera parella estable que té, doncs acaba involucrant-se en fi, les seves malifetes i els seus delictes.
1: Perquè després de París és quan comença la gira, no? És quan ja comença a viatjar pel món i anar deixant la seva empremta a diversos països.
3: Sí, exacte. De fet, ell el que té és diversos problemes amb la justícia, evidents, però fins i tot amb gent que directament els volia pelar. M'explico, perquè clar, es dedica a robar gent amb molt de quartos i de tant en tant trobes algú que a més de quartos té mala llet i per tant vol cascar-te. Bueno, doncs ell això l'obliga l'any 1970, quan l'està buscant la justícia francesa i a més estan buscant diferents persones que volen venjança, doncs agafa la seva dona, que per cert en aquell moment estava embarassada, i se'n van cap a l'Àsia. Vale? Què van a fer a l'Àsia? Doncs bàsicament a continuar l'estil de vida que havien començat. Vale? S'instal·len inicialment a l'Índia, a Bombai, i allà doncs continuen buscant les famílies europees benestants que viuen a la ciutat, especialment els francesos, contactant amb ells, participant a les seves festes, intentant guanyar-se la seva confiança i acabar robant-los o estafant-los d'alguna manera. I això s'hi dedica doncs un parell d'anys, més o menys. Cap d'un parell d'anys, doncs, comença a obrir una mica el foco i comença a explorar diferents ciutats europees, més enllà de Bombai, perdó, diferents ciutats asiàtiques, per intentar reproduir el modus operandi a diferents llocs.
1: Quins llocs són aquests? És a dir, quins són les parades de la seva gira, per entendre'ns?
3: Doncs mira, la seva gira serà molt llarga, però la primera parada en la qual deixa una bona empremta és a Kabul. Kabul, la capital d'Afganistan.
1: Afganistan.
3: Sí. Uh-huh. Avui en dia l'Afganistan és un país, diguéssim, amb una inestabilitat política galopant, governada pels talibans, com bé sabeu, però en aquell moment estem en 1973. Per tant, és un país bastant diferent del que coneixeríem avui en dia, del que tenim present avui. Aquell any, en 73, a Kabul intenten fer una estafa, en aquest cas a un hotel, són detinguts per la policia i aquí és una de les primeres vegades que un cop ja és detingut, per tant ja està sota custòdia policial, no només aconsegueix evadir l'acció de la justícia, sinó que un cop detingut aconsegueix fugar-se juntament amb la seva parella, d'acord? I per tant aconsegueix fugir de la comissaria on estava tancat. Això ho fa, per cert, utilitzant un narcòtic que portava amagat a la roba, aconsegueix posar el narcòtic al got d'un dels policies, el policia s'acaba intoxicant i aquest moment de desconcert l'aprofita per fugir.
1: Ui, això és molt de pel·lícula, eh? És el típic...
3: Això és molt de pel·lícula.
1: Sí, sí.
3: És molt de pel·lícula. És que el nostre prota d'avui és...
1: La policia que queda dormit.
3: És molt pel·liculero, és molt pel·liculero.
1: Sí, sí. Vale. Doncs no quedaria aquí a Kabul, perquè després torna a Europa.
3: Bueno, en aquell moment el que passa a Kabul és que la seva dona, que ja té una criatura petita, se n'afarta, diu que escolta que això, per molt enamorada que estigui, no és vida ni per ella ni per al seu fill, i per tant l'abandona. Vale? Aquí tindríem un altre xec, un moment d'abandonament. Llavors, se'n torna cap a Europa, efectivament. A Europa contacta amb un dels seus germans i decideix fer un pas més en la seva trajectòria i en lloc d'estafes i, diguéssim, robatoris nocturns a cases, decideix directament dedicar-se a atracar bancs, botigues, és a dir, puja un grau al nivell de violència, juntament amb el seu germà. Això ho fa durant diversos anys a cavall entre Grècia i Turquia. Aquesta aventura, que durarà relativament poc, un parell d'anyets, acabarà amb el germà detingut i, per cert, condemnat a 18 anys de presó, i ell aconseguint tornar-se escapolir de la policia i decideix tornar cap a l'Àsia, concretament tornar cap a la Índia. Recordem el recorregut, eh? Vull dir, França, Índia, Índia, Afganistan, Afganistan, Grècia, Grècia, Turquia, Turquia, Índia. Vull dir que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la perspectiva internacional del nostre protagonista.
1: Però aquest últim viatge cap a l'Índia, que ja és l'any 75, el va fer sol perquè la seva anterior parella, la Chantal, el va deixar perquè es va cansar. No tardaria en trobar una nova parella, no? En aquest cas, una senyora del Quebec.
3: Correcte. Una noia que es deia Marie-André Leclerc, del Quebec, d'acord? Per tant, francòfona. La relació de França amb aquest noi, diguéssim, l'acompanyaria tota la seva vida. I passa com amb la primera, com amb la Charlotte. És a dir, queda, doncs, bojament enamorada
1: d'ell.
3: Com la Chantal, perdó, exacte. Doncs queda bojament enamorada d'ell. Bueno, decideix convertir-se en la seva còmplice en tots els seus malifetes. El que passa és que aquí ell ja fa un altre salt endavant, és a dir, hem passat de les estafes als robatoris, als atracaments, i ara ja passem dels atracaments als assassinats. Per això parlem avui del nostre protagonista. Vale? És a dir, llavors ell el que fa és recórrer tota aquesta ruta hippie que comentàvem abans, i busca persones que encaixin en aquest perfil de hippies que fan el recorregut per tal d'intoxicar-les, si cal, matar-les i, sobretot, robar-los tot el que puguin. I, si et sembla, anem a detallar cada una d'aquestes tres coses. Què vol dir?
1: Això ja ho fa a Tailàndia, no? Quan s'estableix a Bangkok.
3: Sí, això ho fa entre diferents països, vale? Ho fa entre Tailàndia, Nepal i la Índia. Aquests tres països seran tots tres importants i cada un formarà part d'una aventura. Val. Això estem parlant de l'any 75-76.
1: Anem a veure a la cronologia de crims aquest i sobretot el modus operandi, com ho feia?
3: Llavors, el modus operandi sobretot era, vale? És a dir, localitzar persones que feien aquesta ruta. Com he dit abans, eren persones que viatjaven de manera humil, però que tenien diners normalment. Per tant, eren gent que eren atracable. Llavors,
4: els portaven a sobre, No els feien servir, però els portaven. Entenc.
3: Els portaven i de fet, en alguns casos, ara t'explico com ho feia per fotre'ls-hi. El que feia era acostar-s'hi, recuperant els mètodes del seu temps d'estafador, es guanyava la seva confiança, i llavors el que feia, seguint també una mica l'exemple del que havia fet a Afganistan, era drogar-los. Vale? És a dir, els drogava, els hi posava alguna cosa a la beguda, alguna cosa així. Un cop drogats, els segrestava, els mantenia en algun lloc tancats durant un temps, mantenint un cert nivell de droga perquè perdessin bastant el coneixement, no del tot, però sí que perdessin una mica l'oremus, que perdessin una mica la visió d'on estaven, què passava. Durant aquest temps amplificava aquest procés de menjada de coco i aconseguia convèncer-los que, evidentment, li donguessin tot el que portaven a sobre de diners, que els hi dongués també els passaports que després ell utilitzava per tal de construir passaports falsos amb identitats falses per anar-se movent de país en país sense problemes, sense ser identificat, i fins i tot, en alguns casos, el que feia era convèncer-los de que, estem parlant dels anys 70, per tant, evidentment, el sistema era molt més precari que avui en dia, però que sol·licitessin algun tipus de transferència internacional per poder treure diners que tenien en entitats bancàries europees per poder-los donar també. I quan acabava tot aquest procés, algunes d'aquestes persones acabaven o bé morint per culpa del consum de narcòtics, perquè se li anava la mà, o en alguns casos, quan creia que podia ser identificat o que suposaven algun perill, doncs directament les matava. Els escanyava, els submergia en aigua, o generalment aquests eren la major part dels mètodes. En alguna ocasió havia utilitzat arma blanca per acabar amb la persona, en alguna altra ocasió havia cremat també el cadàver per intentar evitar donar pistes, i durant aquests 2 anys es va dedicar a recórrer aquests 3 països que hem comentat abans, cometent crims d'aquest estil.
4: I tot això sempre amb contra hippies, no? Perquè ell era hippifòbic, no?
3: Sí, bueno, podríem dir que sí. De fet, jo tinc els meus dubtes, això és una precisió personal, si era hippifòbia o al revés, era hippifília, perquè realment li agradaven els hippies perquè eren el perfil de persona ideal per poder encaixar amb aquest tipus de delicte.
4: Llavors, les víctimes, quines van ser?
3: Bueno, les víctimes, la llista és una mica controvertida perquè hi ha alguns llocs que parla de fins a 20 víctimes, d'altres ho rebaixa una mica, però les que estan més o menys assegurades, no farem la llista exhaustiu per no fer-ho molt llarg, però serien 4 a Tailàndia, 4 assassinats a Tailàndia, que de fet són 5 persones, perquè una d'elles eren una parella, per tant, diguéssim, són 5 persones mortes, 2 al Nepal i 2 més a la Índia. Per tant, en teoria, les confirmades serien 9.
4: Vale.
3: Però en alguns llocs ho eleva fins a 20.
4: Clar, tant si són 9 com si són 20 és cridaner, perquè en algun moment... Nosaltres hem parlat en un altre programa d'assassins de motxilers, Recordo que vam parlar d'algun cas, crec que era no al sud-est asiàtic, sinó era Austràlia, on també doncs, hi ha bastants motxilers i a la zona també doncs, es presta que pugui haver-hi algun personatge d'aquests. I, evidentment, arriba un punt en què sí que és veritat que la desaparició de motxilers és més difícil de percebre que el d'una persona resident d'allà, perquè doncs, molt sovint van sols i no hi ha ningú que els trobi a faltar. Però sí que és veritat que quan hi ha molts, doncs corre la brama de que desapareixen hippies, desapareixen motxilers, i això arriba un moment en què la policia diu ep, què passa, anem a investigar-ho, no?
3: Sí, la policia va trigar bastant a trobar alguns dels cadàvers i després va trigar bastant a relacionar-los, perquè recordem també que estem parlant de diferents països, vale? Tot i així, a més, això s'hi suma que quan la policia comença a lligar caps, també cal tenir present això que ell tenia una gran habilitat per escapolir-se, per construir noves identitats, per reciclar els passaports de les seves víctimes, vale? Per tant, s'escapolia bastant de la policia. Si ell acaba...
4: No és la policia qui comença, No és la policia qui comença.
3: No, és un diplomat, és l'ambaixada holandesa a Tailàndia, si no recordo malament, que doncs, davant de desaparició de 2 dels seus nacionals, comença a estirar del fil i acaba doncs, sent qui per primera vegada comença a juntar les peces del puzzle. Ah. Però tot i així, si acaba sent detingut, no és tant per mèrit ni de la diplomàcia holandesa ni de la policia de cap país, sinó que és per una pròpia cagada seva. I és que l'any 76, a la Índia, intenta cometre una intoxicació massiva d'un grup de joves motxilers que anaven fent aquesta ruta hippie, s'equivoca en les dosis i, mentre està parlant amb ells al vestíbul d'un hotel, els hi subministra, a través de les begudes, la droga, ell creu que es prendran la beguda, que després pujaran fins a l'habitació i que un cop a l'habitació serà quan puguin perdre el coneixement, però s'equivoca amb la dosis i els joves comencen a perdre el coneixement quan encara estan al hall de l'hotel. Això provoca que, evidentment, doncs, es crida l'atenció, acaba intervenint la policia i a partir d'aquí la cosa es va complicant i acaba amb la seva detenció, l'escorcoll de la seva habitació d'hotel i un cop allà a l'habitació d'hotel detecten tots els passaports falsos que havia construït i, per tant, a través d'aquests passaports falsos poden tirar del fil i intentar descobrir de qui era la versió original d'aquell passaport abans de la falsificació. I, per tant, és en aquell moment quan comencen a connectar tots aquells casos aïllats que hi havia hagut arreu del sud-est asiàtic i que en alguns països s'havien començat a fer les primeres juntes de peces, però per primera vegada es fa el puzzle sencer.
4: En un cas normal, dels que solem parlar, en aquest moment és quan parlaríem del judici, la condemna i aquí s'acabaria la història. Però aquí encara potser tenim un pèl més Sí, encara tenim cosetes, no? Perquè un cop detingut, evidentment, aquí sí, això està clar, hi haurà un judici. Però, aviam, què passa a partir d'aquí?
3: Aquí tot just comencem.
4: Perquè, a més, clar, estem parlant de que són diferents països i, per tant, això deu ser jurisdiccionalment un merder, no?
3: Sí. Bueno, ell, com dic, és detingut a l'Índia i és jutjat a l'Índia. Llavors, a l'Índia li cau una condemna relativament petita, vale? Li cauen 12 anys, si no recordo malament, una condemna no gaire gran, que pot suposar que al cap de 10 anys, més o menys, ja pugui estar al carrer. Bueno, llavors, això és una bona notícia, en principi, no? Home, es comès no sé quants delictes i al final t'acaba una condemna relativament lleugera. Però no era una bona notícia per ell, justament per això que comentaves tu. Per què? Perquè Tailàndia també reclama el nostre protagonista jutjat. Clar.
4: Hi havia més crims en allà que no pas a l'Índia, no?
3: Hi havia més crims i el més important, hi havia penes més dures, perquè a Tailàndia li podia acabar costant la pena de mort. Per tant, Tailàndia demana l'extradició, però la Índia li diu que no fins que no acabi de complir la seva condemna. És a dir, li diu, escolta, ara que compleix la seva condemna aquí, i quan l'hagi complert, jo te l'envio. Ah, això és mal pronòstic, no? Doncs l'any 86, és a dir, quan porta uns 10 anys a la presó, i per tant es pot començar a acostar el moment en el qual la justícia índia el pugui posar al carrer.
4: Joan, 10 anys, a cost de rei, tinc entès, perquè el tio, a part de ser una celebrity, a més, el tio subornava funcionaris i tenia luxes a la presó, no? Per tant,
3: ell utilitza,
4: és motiu per no voler...
3: Ell utilitza les seves tècniques de manipulació i de, bueno, que havia après, no?, de com portar la gent cap on ell vol, bueno, per ficar-se els guàrdies a la butxaca. De fet, l'any 86 el que fa és convidar els guàrdies a una festa d'aniversari d'un d'ells. És a dir, un dels guàrdies feia anys i ell els hi porta un pastís perquè puguin celebrar l'aniversari. Però què havia col·locat dins el pastís?
4: Clar, li agrada condimentar-los els pastissos amb ell. Somnífers,
3: doncs,
4: no?
3: Ell... somnífers, és a dir, ell és un tio, és espectacular, primer com aconsegueix somnífers dins la presó i després com sistemàticament s'escapa per aquest sistema, és a dir, de drogar la penya. Doncs els guàrdies mengen el pastís, es droguen i gràcies a això i la confusió que genera, ell aconsegueix fugir de la presó. Aquesta fuga durarà poques setmanes i a cap de poques setmanes el tornaran a detenir. Però això, que també pot semblar una mala notícia, era just el que ell esperava que passés, perquè per culpa d'això les autoritats índies no només li allarguen la condemna, sinó que el deixen sense cap mena de possibilitat de llibertat condicional, per tant haurà d'acabar de complir íntegrament la seva condemna i a sobre ampliada, la qual cosa li permetrà estar a la presó índia fins a l'any 1997. I tu dius, bueno, però quin interès havia de voler tenir ell estar encara més anys a la presó índia? Doncs que l'any 1997, quan acaba la seva condemna a la Índia, l'ordre d'extradició que havia demanat Tailàndia ja havia prescrit.
4: Ah, mira'l.
3: I, per tant, no podia ser extradit a Tailàndia. I d'aquesta manera es lliura d'un possible judici que hagués pogut acabar amb la pena de mort.
4: Per
3: llavors, l'any 97...
4: El tio s'acaba salvant o sigui, acaba sense complir les possibles condemnes que tindria a Tailàndia i inclús al Nepal, no?
3: No del tot. Ell l'any 97 surt al carrer i el que fa en aquell moment és tornar a França. La seva història ja havia estat coneguda. Havia aparegut als mitjans de comunicació, etc. Per tant, quan ell torna cap a França, evidentment hi ha una certa hòstia, commoció social, de dir, ostres, una persona que ha estat condemnada per no sé quants assassinats, que se n'ha lliurat en pocs anys, que s'ha escapat de la presó drogant els guàrdies, que té una carrera criminal per no sé quants països, que a més té una història personal bastant peculiar. Ostres, es converteix en una mena de celebrity. I ell explota al màxim aquesta popularitat. Escriu llibres, apareix a mitjans de comunicació, es converteix en una persona molt coneguda a França, realment. El que l'acaba perdent és que es creu més llest i més intocable del que és. I l'any 2003 comet un error garrafal, quan porta 6 anys en llibertat, i decideix ni més ni menys que anar-se'n de vacances al Nepal.
4: Home, però abans he dit que era molt llest, però ara ho tiro enrere, això, eh?
3: Clar, se'n va al Nepal. Al Nepal,
4: el món és gran, eh?
3: Els seus delictes, encara segons la llei nepalesa, no havien prescrit. I això provoca que les autoritats nepaleses, alertades, per cert, per un periodista que el reconeix caminant per Katmandú, per la capital, doncs el detenen, el posen a disposició judicial i és condemnat, aquesta vegada, a cadena perpètua. Ni més ni menys.
4: Val a dir que és un tio bastant reconeixible perquè, veient fotos, és un tio que sempre porta boina, eh?
3: Sí.
4: Pràcticament ulleres, totes les fotos porta boina. Bueno, ulleres també porto jo, però porta una fosca, boina... Sí, és veritat, aquelles de... Sí, sí. Bé, cadena perpètua al Nepal, i per tant, allà deu seguir, no? Si és que no ha mort aquest home.
3: Doncs no segueix allà i no ha mort, perquè ell contracta una advocada nepalesa. Aquesta advocada intenta per tots els mitjans buscar la manera de treure'l d'allà. A tall d'anècdota, sapigueu que aquest senyor s'acabaria casant amb la filla d'aquesta advocada.
4: Carai.
3: Que deu tenir com 40 anys menys que ell, més o menys, i... Finalment, l'any 2022, per tant, quan ha complert 19 anys, aconsegueixen que li donin la llibertat condicional per un tema de salut, perquè estava malalt, estava en una operació cor obert, i per tant el tornen a enviar cap a França, on avui en dia segueix residint en llibertat, amb la seva dona 40 anys més jove, i reclamant oficialment la seva innocència i demandant a l'estat nepalès per haver-lo tancat a la presó, ell considera que de manera injusta.
4: Bueno, un dia deu tenir 80 i escaig anys, aquest senyor.
3: Sí, és de l'any 44.
4: Que veig que va viure una operació cor obert, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí.
4: Un tio que té un dels sobrenoms més ben parits de la serp. O sigui, no sé d'on ve, no sé si sabem d'on ve aquest sobrenom.
3: Perquè s'escapoleix, diguéssim. Perquè s'escapoleix, perquè tenia molta capacitat d'esmunyir-se.
4: D'acord. No sé si tens alguna cosa més a afegir, Joan?
3: No, amb ganes d'escoltar el nostre protagonista.
4: Avui hem comentat diverses vegades que la vida d'aquest senyor és de pel·lícula i per tant avui m'interessa especialment veure si tenim pel·lícula, perquè sens dubte si no hi és, hi haurà de ser pel·lícula o sèrie o el que sigui, perquè la vida d'aquest senyor pot donar per molt. Tot i que, esclar, el seu cas, que no és americà, sinó que és del sud-est asiàtic, doncs no ho sé. Sortirem de dubtes de seguida, perquè ara és aquell moment en el que el nostre expert cultural ve a explicar-nos doncs precisament això, si hi ha pel·lícules, música, llibres, és a dir, quin llegat cultural ha deixat el cas d'avui, el cas de la serp, en la cultura popular. I per tant, sense més preàmbuls, donem la benvinguda al nostre expert cultural, en Xavi Gorro, aquí també saludem tot seguit. Bones, Xavi.
5: Hola, què tal? Molt bones.
4: Avui hem comentat diverses vegades que la vida d'aquest senyor és de pel·lícula i per tant avui m'interessa especialment veure si tenim pel·lícula, perquè sempre molen els nostres programes, almenys a mi molen i a la majoria dels oients també, algun poder no, però però què t'ha semblat el programa d'avui?
5: Jo començaré amb parlant avui d'una pel·lícula, de dues pel·lícules en veritat, que no sé si heu vist, que són dues pel·lícules protagonitzades per Kurt Russell, que una és Rescate en Nova York i Rescate en Los Angeles, on el tio li diuen el seu nom i diu, llámame serpiente.
4: Però no va sobre aquest.
5: No va sobre això, no va sobre això. Però bueno, el senyor... Sí, es fa dir serpiente, és que m'ha vingut al cap quan he dit allò de la serp, doncs llámame serpiente. Molt bé, molt interessant.
4: Estaràs d'acord amb mi que mola molt, no?
5: Està molt guai, està molt bé.
4: Xavi Gorro, la serp.
5: Sí, home, també de macarra, sí. Per anar a buscar feina, potser...
4: Bueno, però dintre del món del que estem parlant...
5: Sí, del monquillo...
4: Si t'has de dir d'alguna manera...
5: Sí, serpientes.
4: No et diguis el periquito, no? No et diguis, l'oreneta, digue't la serp.
5: Sí, sí, home, dona caché. Sí.
4: Sí, sí. Bé, començarem, si et sembla bé, parlant de gent...
5: No.
4: Nascuda... No ho farem.
5: No, bueno, començarem avui... començarem inaugurant una secció que ja vam comentar que faríem la setmana passada, la temporada passada. Vale? Perquè teníem una persona que cada setmana doncs, deixava un àudio, no?, comentant doncs,
4: el espera, cas. Espera, espera, espera. No he sigut informat d'això i estic,
5: no,
4: els ulls de llàgrimes.
5: Sí.
4: Doncs... M'estàs dient que estrenem la secció oficial que havíem parlat així, sí. És com així, de broma, sí. Bueno, sí, no sí. De broma, però que no havíem d'això, i has estat duent negociacions extraoficials, sí. Per portar aquí la sorpresa avui?
5: Sí, això és com el fitxatge de Julián Álvarez, però en aquest cas ha sortit bé.
4: Sí, bueno, seria com el Gabriel Jesús, no? Una cosa d'última hora, sí, sorpresa,
5: exacte,
4: que ningú s'espera.
5: Bueno, d'última hora no, perquè he portat negociant fa temps, però bueno, sí.
4: Però ningú ho sabia.
5: Ningú ho sabia. Ningú,
4: ah, bueno, vale, però ningú ho sabia, clar.
5: Clar, ningú ho sabia.
4: Jo no ho sabia, vamos.
5: No, perquè Deco no explica el que fa. Si Joan Laporta no sap el que fa Deco. S'ho troba fet, ja.
4: O sigui, has passat de ser el Dembélé del programa a ser Deco del programa.
5: Ah, exacte, sí. Doncs avui, bé. O sigui, cada setmana, si el que ens escoltàveu la temporada passada i crec que alguna de l'anterior, teníem un comentari, normalment era sonor, d'en Rubén Rodríguez, que bueno, ens comentava el cas a la seva manera, no? Opinava sobre el programa i ens comentava el cas. I ho vam estar parlant i, home, ja que ho fas sempre, doncs què et sembla? O sigui, ja ho fas, saps? Doncs què et sembla? Doncs fem-ho... fes-ho de manera habitual, sempre que puguis, clar, si una setmana no pot, tampoc passa res, però de manera habitual ja ho fiquem com una secció estable en el principi d'aquest apartat cultural, i que en Rubén ens envia un comentari, fem una mica, sempre allò de l'operú del futbol, doncs,
4: sí, comentant... Sí, però té nom a la secció, es diu l'anàlisi no. D'en Rubén, o...
5: Li podem posar un nom, però, bueno, no sé, que el triï ell, en tot cas.
4: Li hem de posar un nom.
5: Sí.
4: Molt.
5: Però, bueno, que cada setmana doncs, ens comentarà el programa de la setmana anterior, doncs, tal com l'ha vist ell, des del seu punt de vista. Vale?
4: Perfecte. El de la setmana anterior...
5: Sí, clar, perquè el de la setmana...
4: Perquè ja són clar. Tants programes...
5: El de la setmana anterior va ser el senyor Radok Madrik, aquell, el bosniano.
4: Ah, sí, el Random.
5: No, Servi.
4: Sí,
5: que li vas dir Random no sé quantes vegades en el programa.
4: Sí, i no era així, era Random.
5: Sí, Random segur que no, però bueno.
4: Random, no.
5: Doncs si et sembla anem per això, inaugurem la secció.
4: Sí, anem.
6: Molt bones a tothom i feliç desè aniversari d'aquests nois tan trempats de la nit més fosca, ja són quasi de la família. Doncs bé, què dir-vos d'en Ratko Mladic, episodi de la setmana passada? Un nom que sona general de pel·lícula, d'aquelles en què al final descobreixes que el protagonista no era precisament el bo. Mladic es presentava com un gran defensor de la seva gent, un heroi, un militar orgullós. El petit detall és que la història va acabar jutjant-lo per genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra. Una trajectòria professional, diguem-ne, poc recomanable per posar al currículum. I és que hi ha una cosa especialment inquietant en aquests personatges. Durant un temps hi ha gent que els admira. L'uniforme, medalles, discursos patriòtics i ja tenim l'heroi fabricat. Però quan cau la propaganda i arriba la realitat, ai, el que queda són Sarajevo, Srebrenica i milers de vides destrossades. En Mladic, afortunadament, ha mort, però la seva història continua recordant-nos una cosa incòmoda. El mal no sempre té aspecte de monstre. De vegades porta uniforme, parla amb solemnitat i rep aplaudiments. I potser aquesta és la ironia més fosca de totes. Alguns passen la vida intentant convertir-se en herois, i acaben aconseguint una cosa ben diferent, que la història els recordi com el que realment van ser. Gràcies i fins la propera. Una abraçada molt gran d'en Rubén Rodríguez. Adeu!
4: Magnífic, magnífic. És que jo no me'n puc estar. No ho diré tots els programes perquè és que sempre és magnífic, però bueno, m'encanta aquesta nova secció, francament. O sigui, estic molt content de les negociacions, Xavi Deco, i enhorabona i gràcies. I aviam la setmana que ve què ens porta, perquè del cas d'avui segur que té una mordaç i perspicaç àudio per oferir-nos.
5: S'ha d'anar aquí innovant.
4: Bé, ara sí, no?
5: Sí, anem pels comentaris, sí. Si et sembla, pels comentaris habituals de la gent.
4: No parlem de gent de Sego?
5: No, jo,
4: no
5: perquè, a veure, no tampoc.
4: Et substituïm sí. Aquest per
5: clar,
4: l'altre?
5: Clar, canviem una cosa per l'altra, no?
4: Val, és a dir, ara bueno, ja no hi haurà més secció de gent.
5: Home, si anem a algun lloc així molt raro, que trobem una persona molt famosa, sí que la comentarem.
4: Perquè Sego no et sembla molt raro, no?
5: No me sembla molt, no. Bueno, no sé, no me sembla excessivament estrany. Clar, o sigui, en Saigon, bueno, una ciutat gran tampoc, a veure, no és... O sigui, quan anem a... No sé, ja...
4: ja si trobarem. No hi ha cap cantant de
5: no, no, no, no, si gent nascuda a Saigon així coneguda, segur. I grups, bueno, podríem, sí, sí, va, és igual, no entrem.
4: Va, és igual.
5: Anem pels comentaris, si et sembla. Comencem amb històries de Mel, que ens diu: bones, sobre Srebrenica, sí que hi ha una peli, es diu Quo Vadis Aida, i documentals. Jo afegiria també la sèrie documental que podeu trobar a YouTube, que es diu The Death of Yugoslavia, que està subtitulada al castellà i que és boníssima. Adeu. Però el comentari boníssim és el que ens deixa l'Edu. I atenció al comentari, eh? Diu: hola, tinc 62 anys. Poc abans del començament de la Guerra dels Balcans, amb el meu cosí, vàrem fer un viatge de motxillers a Grècia en tren. Una cosa... Avui va tot de motxillers.
4: Ai, ai, ai, ai.
5: Sí.
4: No es va trobar amb el nostre d'avui?
5: No, no, acaba bé.
4: Val, val.
5: Acaba bé, tot i que pintava que no acabaria bé, però acaba bé. Diu: abans d'arribar van baixar a Belgrat i allà al meu cosí li van robar la documentació. La gent ens deia que hi havia molts robatoris perquè la gent buscava passaports de la Unió Europea per escapar del país. Vàrem tenir bastants problemes per continuar el viatge perquè el passaport robat estava segellat amb l'entrada de la visa de Jugoslàvia. Vam denunciar el robatori a una comissaria que feia molta por i el dia següent, molt d'hora, va pujar una parella de policies a l'habitació de l'hotel i se'ns van emportar a la comissaria. Encara no sabem ben bé per què. Sí, diu: sort que la gent de l'ambaixada espanyola ens van treure d'aquell merder. Soc independentista, però sempre he recordat amb molt d'agraïment el que vàrem fer per nosaltres. Gràcies. També et diré que és la seva feina, eh?
4: Quin mal rotllo,
5: sí, eh?
4: És a dir, quan tu te'n vas de vacances a un lloc i tens aquestes aventures que no són especialment agradables,
5: no.
4: I sense entendre què t'estan dient, en un país al borde del col·lapse, amb aquestes comissaries que feien poques, que me les estic imaginant com aquelles comissaries de pel·lícules de l'època franquista.
5: Bueno, a mi em recorda, no sé si has vist segurament no, eh? Has vist la pel·li de Hostel?
4: I tant que l'he vist.
5: Doncs,
4: i que a més passa per allà a prop, passa a Bratislava o...
5: Sí, passa un país de l'est, però ara mateix no sé quin. Però a mi em recorda que segurament no, eh? En aquella època potser sí que tindria... sí, o sigui, com deies tu, comissaries franquistes, saps? Gent, policies raros, que ara segurament ha canviat molt i allò ja no és així, eh? Però abans potser donava aquesta imatge.
4: Bueno,
5: sí.
4: No ho sé.
5: No hi està,
4: doncs,
5: no sé.
4: Doncs, bueno, espero que la resta del viatge li anés bé i que
5: sí.
4: I que, en fi, no sé, Sèrbia, que no hi ha estat, no sé què tal deu ser Sèrbia, no sé si és maco, si no
5: diuen és maco. Que és molt maco.
4: Sí?
5: Diuen.
4: Doncs, bueno, potser hi haurem d'anar. Avui sí podem anar tranquil·lament o què?
5: Bueno, depèn del que vagis a fer, sí.
4: No, de turista normal. De turista normal
5: es pot anar a qualsevol lloc, jo crec.
4: Què més? Tenim
5: més comentaris? Sí. O... Enric Iamca diu: gran programa, la vida dels genocides internacionals és un filó molt gran on podríeu aprofundir. I de pas, una excusa boníssima perquè ens introduïu una mica d'història. Enhorabona per la feina.
4: Bueno. Doncs sí, de fet, ho havíem parlat, eh? De fer una secció especial de genocides.
5: Sí, ho podíem fer aquest any, si voleu.
4: Tenim tants de plans. És que portem 10 temporades i tenim plans per 20 o 30 temporades.
5: És que hi ha molta gent dolenta al món i, per tant, hi ha molts programes a comentar.
4: És que, esclar, el món no ens l'acabarem pas, eh? No ens l'acabarem pas, desgraciadament. Tenim molt de material. Ja ho hem plantejat i ho seguirem plantejant, sí.
5: Però ja n'hem fet diversos, crec que ja n'hem fet un parell o tres, segur.
4: Aquestes 10 temporades.
5: Però ens queden els gordos, diguem.
4: Bueno, sí. Això seria la categoria de dictadors, no?
5: Sí,
4: que, bueno, que és que vol sovint bajunt, eh?
5: Clar, va, és
4: molt sovint bajunt. Sí. Bueno, va.
5: Però, i acabem un comentari que és d'un usuari anònim que ens ha arribat avui, poc abans de gravar el programa. Però, bueno, que tampoc sé, perquè aquests tipus de comentaris sempre són anònims. No sé per què. Ens diu... Personalment, em sap greu que parleu amb aquest to irònic d'un cas tan seriós. En concret, es parla del cas de la família Alexander. Sobre allò que va passar a Tenerife, d'un pare va matar la seva dona i a la filla, bueno, que estaven ficats en una espècie de secta, i que, bueno, en teoria és el primer cas que s'associa directament a una secta d'assassinat a l'estat espanyol. ¿Vale? Doncs, bueno, aquest amic anònim ens diu: em sembla una falta de respecte. Sou uns chicharreros, entre parèntesis, peix de baixa qualitat. I jo aquí vull dir-li, a veure, jo no sé si saps, potser és la primera vegada que ens escolta, eh? Però per ficar-lo en context, no sé si sap que aquest programa, doncs, va de crònica negra, va d'història, va de cultura, ho fem en català, però sobretot ens diferenciem dels altres programes de Crònica Negra per fer-ho, diguem, d'una manera doncs molt rigorosa, no? Perquè els fets sí que els tractem de la millor manera, de la manera més rigorosa possible, de la informació més rigorosa i més contrastada que tenim, però amb un to distès. O sigui, fiquem, intentem ficar-li una mica d'humor, a vegades humor negre, a les coses, o explicar-ho d'una manera, això, distesa, sense tragèdies, val? També dir-li que si no li agrada el programa, no li agrada el to del programa, doncs, i si no li agrada que fem aquest tipus de bromes o aquest tipus de comentaris, doncs dir-li que aquest programa potser és el millor que ha d'escoltar i que hi ha altres programes, hi ha molts programes de Crònica Negra, en català hi ha algun altre més, que són més seriosos, el to és més rigorós, no fan bromes de res, és tot més professional, i que pot anar a escoltar-lo sense cap problema, vale? Però també li demanem això, que la pròxima vegada que faci un comentari, ja sigui positiu o negatiu, doncs que ens deixi el nom, bàsicament, perquè ens fa gràcia també saber qui ens comenta.
4: Per dirigir-nos amb ell.
5: Clar, sí, perquè anònim, ah. qui pot ser anònim? L'anònim no volem, no? Potser
4: qualsevol.
5: No passa res. Però dir-li això, que bàsicament, que és baixa qualitat. Bueno, no sé, nosaltres fem aquest tipus de programa.
4: Bueno, és una opinió, escolta, és una opinió.
5: Jo, hi ha gent que li agrada.
4: Respecte d'això, és que al respecte d'això, això ja no és el primer comentari sobre això, és evident. Sí que vull deixar clar, nosaltres mai ens hem rigut del cas... Ni de res semblant. Nosaltres, en el conjunt del programa, nosaltres parlem entre nosaltres i fem bromes entre nosaltres. Que això li pugui xucar algú? Bueno, potser sí. Hi ha molta gent que precisament li agrada això perquè no és el típic programa de true crime dramàtic. A mi personalment no m'agraden gens aquells programes, ja prou xungo que és el cas, com perquè a sobre hi hagi la veu tenebrosa del... No, el nostre
5: programa... Menys El Criminalista Nocturno.
4: Bueno, és que El Criminalista Nocturno també...
5: És el nostre, punt, eh? No, és el nostre gurú.
4: Sí, sí, sí. Doncs nosaltres l'hem fet així, aquest programa, fa 10 anys, i sempre l'hem fet així perquè nosaltres som així, som distesos, no ens hem rigut mai, o no recordo bé ens hem rigut mai, del cas en si, o de la víctima, o de res, simplement això no vol dir que hem d'estar serios i plorant i fent drama. Aquest no és el programa, n'hi ha molts, com ja he dit en Gorro, i endavant. I una altra cosa, nosaltres, la gràcia d'aquest programa és que nosaltres fa 10 anys que el fem com a hobby, no estem lligats a cap, diguem-ne, corporació que ens guionitzi, i el fem de la forma que ens surt, natural, i si algú no ens vol escoltar, doncs tots tres tenim feina i seguirem la nostra vida, no passa res. La gràcia del programa és que el fem així i la gent que ens escolta els agrada així i ja està. I qui no es vulgui escoltar, doncs no ens escolti, ja està. Però nosaltres no canviarem perquè ho fem així i ho hem fet sempre així. Des del respecte, eh? Però és així. Totes maneres, no està de més. Si la persona s'ha ofès per alguna cosa concreta, doncs demanem disculpes i ja està. Però, en fi, jo crec que queda dit, no?
5: Sí. Anem pels llibres, si et sembla.
4: Va.
5: Doncs comencem.
4: Pel·lícules no hi ha? O
5: sí, sí, sí, aquest cas té de tot, eh? Hi ha pel·lis, hi ha llibres, hi ha música...
4: Ja
5: aquest cas té de tot. Comencem pels llibres, sí. I comencem per un llibre que es diu The Life and Crimes of Charles Sobrach. És un llibre escrit per un senyor i una senyora, Richard Neville i Julie Clerc. Es va escriure l'any 80, es va tornar a reeditar el 2021, i bàsicament el que fa és narrar la història d'aquest senyor, un dels assassins, sobretot estafador, més coneguts del segle XX, i com va anar canviant la seva identitat, va anar enganyant turistes per tot Àfrica, va anar cometent crims, sortia impune, el detenien, s'escapava, el perseguien internacionalment, i finalment, per tonto, perquè no podem dir d'una altra manera, per tonto, va acabar doncs, a una presó del Nepal, que no sé si és el millor lloc on acabar les presons, també te diré.
4: Segurament no.
5: No crec que sigui. També et diré, fem una puntualització. Abans has parlat del cas de Daniel Sancho, al principi s'ha mencionat.
4: Sí.
5: Jo no sé, el cas ja està resolt, en principi. No, ja està jutjat, sí. I aquest noi ja està... No sé si voleu que fem el cas. Si voleu que fem el cas, el podríem fer. Va, fins ara no l'havíem fet.
4: Sí, jo és que, esclar, hi ha alguns casos que són tan recents o tan mediàtics, s'han parlat tant que crec que seria redundant que en parléssim. Però bueno, això no l'hem fet, perquè és que jo crec que... Poder d'aquí uns anys, quan s'hagi baixat el suflet, però és que ara mateix, a mi se'm faria pesat hasta fer-lo.
5: Jo t'he de dir que és un cas que a mi em va anar molt bé, perquè quan va passar tot, quan va passar el crim, i es va descobrir el crim, jo treballava en un lloc que no m'agrada gaire la feina, també t'he de dir, l'únic que no li direm a la persona en qüestió, i tenia uns horaris una mica raros, però tenia, com que estava sol, podia escoltar coses. I els directes que feia diferent gent explicant el cas em van salvar moltes jornades laborals, eh? O sigui, a mi em va anar molt bé. Entre això i les eleccions als Estats Units, em van salvar jornades laborals avorrides.
4: Hi ha casos que no hem fet o no farem perquè són molt d'això. Per exemple, el cas de Tor, no cal entrar-hi més, jo crec. El cas
5: de l'Ernest Jovany,
4: no cal entrar-hi més. Sí, bueno, ara sí, amb el Javis, no? Llegit
5: sí,
4: avui?
5: Sí, farà una pel·lícula.
4: Sí, sí. Una sèrie, no sé què és. Bé, el cas de l'Helena Jovany, són casos que ja s'estan tractant molt a altres llocs i que poder no cal redundar, tampoc. Mm. Però bé, bueno, potser algun dia, eh?
5: Ja veurem, sí.
4: El doctor, quan estigui resolt...
5: Exacte.
4: Sí, és que...
5: Sí. Carles Porta diu que sap qui és l'assassí.
4: No sí, dir. Però no ho diu. Però no diu, escolti, que ho digui.
5: Clar, no
4: perquè
5: ens
4: d'aquí tots amb l'ai al cor...
5: Clar, no ho diu, no ho
4: bueno.
5: Vale, un altre llibre es diu The Serpentine, o sigui, la serp, està escrit per un senyor que es diu Thomas Thompson, també és un nom que està gaire molt guai, Thomas Thompson, i bàsicament, igual que l'altre, reconstrueix la trajectòria criminal d'en Charles Sobach, sobretot el que els centres en explicar la persecució internacional que va haver per capturar-lo, i parla amb testimonis de les víctimes, o sigui, de familiars de les víctimes, i les víctimes que no van assassinar, sinó que simplement va estafar. I un tercer llibre, aquest està en francès, només l'he trobat en francès, es diu Moi le Serpent, està escrit per Jean-Charles Dino, i el que fa és repassar la vida del nostre protagonista d'avui, des de la seva infància fins a la joventut, quan comença a delinquir, per què comença a delinquir, quina relació té aquest senyor amb la CIA i per què s'aconsegueix escapar a diferents llocs, com és detingut al Nepal, i bueno, bàsicament intenta explicar els motius de per aquest senyor actuava com actuava i per què cometia els crims que cometia. Si passem al terreny audiovisual, al YouTube tenim un documental que es diu Charles Sobach, el criminal que enganyó al mundo, i el que fa també és reconstruir la història d'aquest senyor des dels seus inicis delictius a Kabul, la seva detenció a Nepal, i també repassa els mètodes que feia, i explica aquí en bastant detall com feia per doncs, robar a les seves víctimes, no? Com seduïa a les noies, com drogava algunes víctimes, com feia els robatoris, i també com anava agafant diferents falses identitats. Una, per exemple, era de comerciant de pedres precioses, i després això, els assassinats que se li atribueixen. Però aquest cas, segurament si el coneixíeu o si us sona, és per una sèrie de l'any 2021 que es va estrenar a Netflix, que es diu La Serp, o La Serpiente. Això és una minissèrie, és una ficció, és a dir, és una ficció dramàtica, no és un documental, però bueno, sí que és bastant rigorosa en els fets, consta de 8 capítols i ens narra de manera, com deia, bé, bastant realista els cas del nostre protagonista d'avui, de com anava per, sobretot pel sud-est asiàtic, Tailàndia i Nepal, atacava turistes, els robava, s'escapava de la justícia i finalment el van detenir, es va tornar a escapar i finalment, doncs bueno, va acabar detingut al Nepal. Té un 6,8 a Film Affinity, s'ha dit que la sèrie està molt bé, són 8 capítols, però te'l mires molt ràpid, o sigui, enganxa, està molt ben feta, i bueno, si teniu un moment també la podeu veure. I després, molt ràpid, comentaré dos pel·lis que hi ha, jo no les he trobat en castellà, ni les he trobat a internet. Una es diu La sombra de la cobra, que és una minissèrie australiana de l'any 89, que ens explica el cas d'avui, i l'altra és una pel·li del 2015, Índia, que es diu Mind Our Charles, que explica com el senyor va escapar de la presó i com es va convertir en objectiu de la policia i com la policia, no sé d'on, perquè com que està en índio, no sé ben bé, doncs intenta detenir-lo. No les he vist, si algú les sap on està, no les ha vist, que ens ho digui. I acabarem amb música i ho farem amb una banda txeca de stoner rock que es diuen Acid Row, una banda que s'ha format l'any 2011 i fan, com deia, stoner rock, fan una mica de rock psicodèlic, noise, grunge, etc. I aquesta gent, a l'any 2021, es van ajuntar, diguem, a fer una col·laboració amb una altra banda, una banda alemanya que es diuen Samabayo, que també fan això, música stoner i tal, i van fer un single que es diu The Serpent, per tant, La Serp, que està dedicada al nostre protagonista d'avui, en Charles Sobach, que el que fa és utilitzar el cas, la història d'aquest senyor, per com una metàfora, o sigui, el que fa és utilitzar la serp, no? O sigui, la figura de la serp, com una metàfora per definir la manera d'actuar que tenia aquest senyor. Per tant, podem dir, explicar per què aquest senyor es deia la serp. Val? I si et sembla, doncs avui doncs, acabarem el programa escoltant aquesta cançó, que un grup que jo no coneixia i que està força bé.
4: Bueno, és que també serveix això per conèixer grups nous, no? De fet, sí, inclús sí. Per tu mateix.
5: Sí,
4: doncs
5: sí.
4: Doncs bé, Moltes gràcies, Xavi. Avui ho deixarem aquí. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, a totes les que hi hagi, arroba la nit més fosca. En allà poden trobar els nostres programes, les novetats, informacions que anem penjant de notícies, també, que van passant, que sobre programes i no programes, sobre la Crònica Negra, evidentment. I també recordin que es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o a través d'iVox Premium, en la qual mitjançant doncs, les seves aportacions econòmiques, la voluntat, doncs tota aquesta gent en agraïment ja sap que tenen setmanalment programa exclusiu. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
3: Adeu, Sergi.
4: Adeu, Xavi.
5: Ens veiem.
4: I adeu-siau a tots vostès i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda a les nostres plataformes Spotify, iVox i Apple Podcast ja poden trobar el programa setmanal. I recordin també que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, a Ràdio Vila, a Ràdio Llançà, a U Ràdio de les Terres de l'Ebre i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és la nit més fosca.

0: Molt bona família, benvinguts al Ruït de Mitja Nens, en connexió amb un servidor DJ Flecky. Com sempre, no pararàs de ballar la millor música.
1: DJ Flecky.
0: Sí, tenim preparat les novetats del 673 Music. I la segona part, una mica de canya Màquina Remember, una mica de bons records, una miqueta de tot aquí en el Ruït de Mitja Nens perquè disfrutis durant 2 hores intenses. Comença el festival, obrim la pista de ball, s'ha dit, a ballar la millor música. Gràcies i benvinguts.
1: És a dance.
2: Atenció, Charlie 1, atenció, Charlie 1. Aquí sí que hi ha fiesta.
3: Rhythm is a Dancer te presenta las novedades de 73 Music, el sello de Julio Posadas que apuesta por los productores nacionales. Melodic Techno, Progressive House, Trends, Techno.
0: Salve família, anem a conèixer aquestes novetats del 673 Music, el segell de Julio Posadas, que un cop al mes aporta les seves últimes creacions. Com que a l'estiu van fer vacances, avui tenim poquetes, en tenim 4 només, però són, com sempre, de molt bona qualitat. Comencem amb aquesta creació de Coli. S'anomena El Sentio. El Sentio.

aquesta la primera novetat que es posava el segell 73 Mothic, s'anomena Coli. Aquesta creació, El Sentió. Primera novetat, 73 Mothic, en exclusiva per vosaltres. Vinga, pujant una mica la revolució, una mica de so Acid Techno, amb aquesta creació de DJ Paquet. S'anomena Unresolved. Anem pujant el ritme amb aquestes novetats, 73 Mothic.

0: 673 Music, aquest so Acid Techno and DJ Paquete and Resolve It. És aquesta creació recomanada, novetat, que es porta a 73 Bofic, el nostre segell col·laborador, gràcies a Julio Posadas. I parlant de Julio Posadas, te'n recordes del seu tema clàssic Telefónico?
1: El terminal telefónico no se encuentra operativo en este momento.
0: Doncs aquí tens aquesta versió actual, nou remix 2026. Telefónico, DJ Neil i Julio Posadas, nou remix, novetat 73, Mofic.

pesat de Elion, I the Hide. S'anomena I like to party. Anem arrencant el bon so, escalfant el vient. Aquestes bones músiques, aquests bons temes, aquestes bones novetats. Aquí en el Rhythm is a Danger. Vinga, una altra novetat. Butzi, Aida Aguilar, besos, Neno. Un el trical. Escolteu.

Gràcies per ser-hi una setmana més connectats. I vinga, un altre clàssic, que són Italo Brothers, X, Kim Mike, X Julian, Brands.

tema actual 2026. Is your destination. Excellent choice. Sí, senyors, nous sons, nous temes, noves mescles, noves creacions actuals. Vinga, va, mi família, una mica més de canya.

Namok, Amok Acid, So Acid Techno. Per començar a tancar aquesta primera part, com sempre, mantinguent el bon so i la qualitat perquè disfrutis durant aquesta connexió. Anem a gaudir d'aquesta The Member of My Day, Sonic Empire.

0: quiero ser maquinero.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
2: Apprentissage accéléré. Leur prochaine leçon, la dégustation d'insectes.
3: Comencem aquesta segona part i amb aquesta novetat. Avui tindrem una miqueta de tot en aquesta segona part. Comencem amb aquesta de Ista i Rodó.

i família, la festa es diu Ruïda Mils, anets, gràcies per ser una setmana més i per viure amb nosaltres. Vinga, una altra novetat, com no, el gran doctor Piacock. I també col·labora DJ Furrax. Això s'anomena Big Aurus.

Vinga, anem a escoltar una mica de Remember. Què et sembla si escoltem Madame K amb aquest Stars, Infinity i Joiners? Viatge cap Itàlia 1995.

0: Flellen.
1: Top.
0: Any 2025. Com ens agrada la canya, com ens agrada la festa. Gràcies per ser-hi una setmana més, família. Vinga, va, més canya. Doctor Rude i The Dark Crowers.

Catalunya. Hans Glock, The Dark Rubber i DJ Gizmo in the house. Vinga, canya! So hardcore, ja! Aliar la família, aliar-la!

0: Sí, senyors, que bon càstig, quina bona canya, barrejant hardcore i gabber, Neopite, amb aquest execute. I ara, últim tema.
1: You fucking pricks, move!
2: This is it.
0: Ja ha dit l'últim tema, Nobody Lotion.

ens connectem la setmana que ve, aquí mateix, mateix dia, mateixa hora. Paraula DJ Flecky, que la tornarem a liar, t'ho prometo. Gràcies, gràcies, família, fiesteros i fiesteros.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.